0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, vols que t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: T'ho
2: juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cadis, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat al cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa a la guitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa 1 setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho has sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'explorana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2 amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir. Ho haureu notat al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet per què? No, oh, bé, no, no. Mira, posa aplaudiments i tot, res.
1: Que està ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6 i 16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García també, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí. Sí.
1: A veure, avui que és la revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels Joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Oh. Joan Pera, m'encanta, per favor, que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, vols bon dia?
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
2: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells
2: que
0: te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. I tothom ens ho diu, perquè clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa. Dic, sí, comencem molt d'hora. Dic, per sort en tenim, que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que de tant en tant m'hi convida.
2: Boxa?
0: Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà assegudes xerrant de la vida, molt bons posats, també t'ho dic.
1: No, Luis, ens pega canya, Luis, ens pega canya.
0: Ahir es veu que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
2: Home.
0: Un llapis? Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
3: a la
0: tirania,
3: gent,
0: no.
3: A la gent.
1: Gràcies,
3: que ha d'anar a la paperaria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No ens ha portat
2: mai res. Jo no em faria molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
3: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt, el boli. Jo no ho sabia, això.
0: És que us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borre, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses a les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la revetlla de Sant Joan.

0: avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies, i que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el conteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada major que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Ah, quina meravella.
2: Per tant, només compartir aquesta alegria.
0: Ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com a la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat tot el que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui al matí?
0: Perquè
2: la cosa està calenteta i és de trac.
0: I mocador.
2: A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà, de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas, de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu,
0: salut.
2: Gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la denúncia.
0: Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i a fer la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment mentre dormien? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, eh?
0: N'hi ha moltíssims avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Jo és que el faig gran.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
3: Ara saluden abans de picar
0: el vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven. Esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter. Però mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter, el giro de la manivela, eh? Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ocox, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps van fent edificis, no?
4: Aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que, escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món...

0: Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
1: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny, sent els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriben les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
2: Els cotxes aquàtics.
1: Els cotxes aquàtics.
2: Es diuen jet cars, són uns vehicles pensats per aquestes activitats d'oci que combinen doncs, el disseny i el cotxe esportiu de luxe amb el que seria la moto d'aigua de tota la vida i que poden arribar, atenció, als 100 km per hora. Ara es veu que aquests dies a les platges de Màlaga han aparegut alguns mentre la gent es banyava i llavors els cotxes anaven doncs, molt, molt a prop i això evidentment ha despertat tots els dubtes bàsicament sobre la normativa. Es veu que necessites una llicència bàsica de navegació i està a mínim 200 metres de la costa, però si no tens títol, algunes empreses fins i tot et deixen conduir-lo sense necessitat d'aquesta llicència, això sí, acompanyat d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses, he fet aquí un estudi de mercat per si us interessava, 15 minuts 120 euros, 1 hora 400. Si us interessa llogar-ho.
3: No, gràcies.
1: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
2: Sí.
1: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
2: Com a mínim.
1: 400 euros, 1 hora. Ai. Ho haurem de provar, que per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells, per tant entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim.
2: Una miqueta.
1: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar a la Revella de Sant Joan.
2: Cap a la papereria. Ah,
1: exactament. Amb quina bona notícia ens haguem al matí? Girafeta o Abelleta Garcia? Clar.
2: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
1: Veus?
2: Molt bé.
1: Doncs es noti la ironia
2: pues
1: ben feta, també t'ho dic.
2: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
1: Veus?
2: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
4: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres i de bon poder veure el bestiar, i crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
1: M'ha encantat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home tu fota't aquí al mig amb totes les vaques, vaques
2: i tireu,
1: m'encanta.
2: Sí, no són efectes especials,
1: Motius per saltar del llit, Marta.
2: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal. Això sempre és una bona notícia, feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i evidentment, a part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
1: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys almenys per fi teniu piscina. I mentrestant, obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado, sobre Rocío Jurado,
1: sí.
2: I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Mortega Cano.
1: És que fatal.
0: Puja el pa amb aquest home,
1: Fatal.
0: És que no hi toquen
1: no
0: coses
1: bé,
0: ni altres.
1: No està bé.
0: És que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament. No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts. Però se'ls veia molt bé. Se'ls veia molt bé, però sí que...
2: De cara, aquí, a Catalunya
0: de cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, nois.
0: Tot enganya,
1: no
0: res.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar. Vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord, i ara veurem doncs què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
2: ¿Qué dices? Qué exagerado eres, tío.
3: Cada día en mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez... Lo voy a decir, es algo increíble, porque si de repente tenemos una conversación o discutimos a lo mejor sobre una cosa, es increíble porque de repente a la semana siguiente tiene un temazo sobre esto. Entonces es fuerte porque dices, yo estoy dentro de, ¿no? A lo mejor estamos, yo qué sé, por algo, y estoy pensando. Esta frase que lo pienso interiormente en el momento que está ocurriendo una conversación, una discusión, y pienso, esto que acabo de decir va a salir en una de sus canciones.
0: Doncs veurem quina és la cançó que li dedica Anna Mena a Òscar Casas, que penseu, que a Vídeo Hoyos ahir també deia que hi havia ruptura entre Pablo Alborán i la seva parella.
1: Sí.
0: Veurem això, a veure què passa, perquè és que ja fa un mes que ho han deixat, també. Arriba l'estiu, noies.
1: Estaràs content. Què devia passar fa un mes?
0: Que arriba l'estiu.
1: Sí, no, ja.
2: És que és el clàssic.
0: Ai, vinga, va, seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Abans de tancar la revista del cor, tenim un nou capítol, a veure, de nenes que canten. Aquesta vegada és el torn d'una de les filles de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, la Gio.
1: La Gio.
0: La Gio. Que ha compartit aquest vídeo a Instagram. Bon dia, matiners.

0: meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
1: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina, sí.
1: Cristiano.
2: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
1: Pobret.
0: Que si vol li monta una gira mundial i omple l'estadi comprant
1: ja
0: a tothom.
1: Clar que sí,
0: reina. Quins sons deixa la ràdio?
1: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
3: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
1: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stefan Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als

0: de la Revetlla de Sant Joan. La lluna transita per balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona Revetlla.
1: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, eh? També t'ho dic.
2: Molt bé, Sergi. Està molt bé.
1: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
2: sí.
1: Les emocions estan a flor de pell, per
2: sí,
1: tant,
2: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
1: Exactament. I escolta'm, l'ara qui bufarà espelmes avui?
2: Doncs avui dimarts 23 de juny agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
1: Katie
2: seu èxit
1: Tunstall.
2: No, a internet deia Tunstall.
1: Però és Tunstall.
2: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu Dana Paola, bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja Dana Paola, no
1: jo
2: sé
1: també.
2: Per què. Jo crec que ens hem
1: doncs
2: equivocat.
1: Jo també. No, és avui.
2: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per
1: sí,
2: error.
1: Sí, a mi també em sona.
2: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras, avui en fa 40. És a dir, 49. En fa 40 tots, 49.
1: Un moment. El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots, és a dir, 49.
2: Era una brometa. Era una brometa estúpida.
1: Ai, Déu, atén.
3: Matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
4: Creo que no.
3: Però la tenim tota.
4: Viva el vino!
1: Vinga, va, cap només 3 minuts, arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país

0: sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
2: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
0: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
2: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a exigir eleccions.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
2: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
1: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la Revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
2: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
1: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
2: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
1: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
2: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
1: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
2: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
1: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
2: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
1: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
2: No, revetlla.
1: Revetlla, eh?
2: Sí, sí.
1: Demà descansem?
2: Sí, home, clar.
1: Bona revetlla.
2: Que vagi molt bé.
1: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo en Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb la sentència del cas Avalós i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Avalós a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
9: A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto de fet del president espanyol seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
7: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico. Adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara, imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
9: I altres temes de portada. Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
1: Per cert, parlant de futbol, ara mateix està jugant el Mundial en directe a Jordània-Algèria, empat a 0. Us ho anirem Us anirem a informar, vaja, com sempre, fins la 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també els matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
9: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
7: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
9: L'Ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
7: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
9: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
7: I coincideix amb l'Ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
9: Una opinió ben diferent és la que té el Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
7: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
1: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol... Mira, que això ho vull dir en directe... Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
9: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
7: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
1: Preparada per la revetlla, ja o no?
8: Sí.
1: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
8: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
1: Home.
8: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
1: També la resposta, no dir res, sí, i avall que fa baixada.
8: Exacte.
1: Qui encara no s'ho creu?
8: Doncs els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el pont romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
1: Déu-n'hi-do.
8: Sí.
1: I qui tampoc dona crèdit?
8: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sigui específica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
1: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
8: Correcte.
1: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
8: A veure. No, en aquest
1: Sílvia,
8: cas.
1: Sílvia, sisplau.
8: En aquest cas, per seguir tot. Per seguir el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui, el prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de la casa diòcesi. El veí bisbat de Lleida, atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
1: mira,
8: feia cap,
1: poc a poquet,
8: poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
1: Bona revetlla.
8: Igualment, que vagi molt bé.
1: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
7: Sí, exacte, no hi haurem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu, la revetlla de Sant Joan, però serà molt, molt càlida a tot el país.
1: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 3:15 de 6 del matí, repassem com sempre els matiners de Catalunya Ràdio alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
10: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la revetlla, perquè és nit de Sant Joan i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit.

0: Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Hey, jo sóc el mèdic del món, que tinc
1: un amor que va a milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
0: Una mica de catarres, això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas, el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta, avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que quan s'encén indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Lins pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Anna García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Anna, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que esteu creuant i ja de l'atenció que, sí, que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristina Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després a les 11 tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Que meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena, i la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapissos avui, perquè ja s'encendrà la caldera.
5: No, és un tema molt millor que els llapissos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, i ara, perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hi vam apropar molt.
5: Ens vau apropar molt, sí, igual que s'han apropat d'elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles. Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure punta al tema.
1: Ahir que Leo Messi
5: es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu nostre senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure. Sí, jo anava a dir 50, 40. Va.
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ada García és la campiona perquè Leo Messi en el dia ha fallat 32 penals. N'ha marcat. N'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir...
1: Ahir va fer un, no?
5: En va fer 4.
1: 4?
5: En va fer 4. És el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18. Més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial i més minuts jugats en un Mundial.
1: Va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
1: Ah, això és el que m'estic dient.
5: Que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon. Llavors el teu pensis. Podem treure el taxi, vols? El Betis, escolta. I si tinc raó, que vaig a comprar... I si tens raó tu...
1: No, però ja dels bolis i els llapissos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels matiners i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem les vostres trucades.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
9: Sí, eh?
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
11: És veritat que la cara però estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? ¿Por qué m'enganyares, María Dolores?
5: Que maco.
11: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte.
11: No?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
15: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
5: Molt bé.
15: Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
5: Perfectament.
8: Els matiners.
1: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
11: sí.
1: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Bueno, va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
11: tal.
1: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran, i com ho has gestionat.
11: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
1: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
11: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
16: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
17: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
18: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
11: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
19: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
20: Que per ser negre no pugui viure en un barri privilegiat.
16: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
11: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
20: Uah, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
21: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
20: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. I jo la tinc molt clara.
11: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
20: No em faig les trenes cada dia.
16: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
22: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent, pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
16: És a dir, la gent es pensa que per
0: per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
1: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes. Sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
2: Procuro entendre cada cop amb més carinyo cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dir adéu al cos de 20 anys, al cos de 30 anys, al cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava, i ara i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
3: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
2: Estic molt ben acompanyada.
3: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
2: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que mira amb bons ulls és molt important.
3: Que notes que li agrada,
2: sí,
3: això.
2: Sí, no, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de, però, on vas?
3: Tu també no. Li dius amb ell?
2: Jo molt, sí, també.
3: Que bé, és important dir-ho,
2: A mi també m'agrada molt. I, doncs, estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin, i que la teva gent, els teus familiars també, doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
1: Quina meravella, que és sí. Que ens encanta Martina Klein, per favor, ho pot aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per col·lapse de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
23: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era. I per fer-ho bé vam anar a un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uip i se n'anaven. Però una hora i mitja, eh? Corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga, va, ara que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I, bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
1: Es va congelar. Va dir... Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
24: Bon dia.
1: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
24: Molt bé, molt bé.
1: Què m'expliques, Lourdes?
24: Pues res, que ja he començat a treballar.
1: Molt bé. I de què treballes tu, Lourdes?
24: Soc xofer d'autobús.
1: Ostres, a quina hora ens hi posem?
24: Bueno, ens hi posem a 4:45.
1: Sí.
24: I, bueno, bé.
1: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
24: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
1: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Ui, quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
24: No, bé.
1: Tot bé, no?
24: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares, de les nenes.
1: Sí.
24: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser molt bé.
1: A veure...
24: Te va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindries de fer mirar una miqueta.
1: Bueno, escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant, no passa res.
24: Ja, però clar, diu... però bueno, no va ser l'únic, eh?
1: Jo crec que...
24: L'únic que no ho entenc.
1: Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, eh? Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, també una abraçada, ho he de deixar aquí, gràcies per trucar-nos.
24: Vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
25: Hola, bon dia, matiners.
1: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig, eh?
25: Sí, tinc de deixar el nano de treballar.
1: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
25: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
1: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm aquesta gent d'això.
25: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada,
1: sí?
25: Per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
1: Val.
25: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són Maribel, quan fa que fas això?
25: Doncs mira, des de que va començar a treballar el juny de l'any passat, un anyet ja.
1: Pràcticament un any, eh? I
25: sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
4: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
25: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
1: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet o no?
25: Oi tant, jo, però si jo no, jo estic clarera. Vinga, nano, vinga, Angelet, vinga. Perquè si no...
1: És que, escolta, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar, per algun dia n'hauríem de parlar, perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que són complicats.
25: Sí, pobrets, a veure, ho passen malament, i a més a més ara amb les cues que hi ha per posar examen i tot.
4: No, és horrorós.
25: És complicadet i car, molt car.
1: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
25: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro.
1: Tu vas fent, en línia recta.
25: Sí, jo no el miro perquè em poso molt nerviosa.
1: Clar.
25: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I escolta, per mi serà horrible això.
1: És que faràs una celebració, Maribel.
25: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina.
4: No.
1: Quan has dit que hi puja, perdona?
25: Aquest dijous, el 25.
1: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
25: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
25: Perfecte, merci, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
25: Digue-me
1: que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí!
6: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
6: Doncs molt bé.
1: I què m'expliques des de la muntanya?
6: Avui ja amb calor.
1: Home, no...
6: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nord per dormir.
1: Val, perquè aquí ja portem uns temps que s'estan sortint xampinyons de les orelles.
6: Sí, m'imagino.
1: I què?
6: Escolta, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment platòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar. Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic, i que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment platòric.
1: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
6: I a més, és el dia que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes, sí, i a buscar les nous verdes.
1: Ara.
6: Una mica té relació, tot té
1: doncs
6: relació.
1: A veure si ens baixes una ratafia del poble.
6: Encara l'he de fer.
1: O ens convida el poble, també estaria molt bé.
6: Per favor.
1: Lara García, Marta Viana, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.
4: També,
1: igualment. El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
4: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
6: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
1: Bé, doncs el dijous...
4: Últim dia amb nosaltres.
1: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
6: Home,
1: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-nos rapidet això.
6: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
1: Bé.
6: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla de Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan, meteorològicament tranquil·la.
1: Cordomé, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
6: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
1: Que vagi bé. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia.
1: Vinga, preparat que avui...
8: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
2: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent era, se dedicava a la mar.
3: I si no la mar, a fer xarxes o...
2: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes també, i a part de portar les senyes de casa i tot és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
1: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
2: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a no res. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta a bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això. I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però potser no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.
1: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
4: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
5: Molt malament.
4: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
5: L'ecodictadura, que hi ha, l'ecodictadura, també.
4: I mira que fem totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
5: molt,
4: com fet tota la vida, com fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
6: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
7: Amb el preu...
6: Cada any.
4: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix, veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, digo, ah, pues xiquet, guardem un dia per a veure si vindran o no se'n donaran.
6: A l'estiu, o que acabi bon temps.
4: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
1: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
4: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques que s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
7: Clar, és més barat també, no?
4: Segurament.
8: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
4: Escolta'm, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sulfatar, doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
6: A balles de Turquia...
4: Però no pateix, que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas al paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 rap, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
1: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
8: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no tens ni per començar, no cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida ni aquí a la mar ni en cap empresa.
4: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú, que són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors el gasoil a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
6: Si és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
4: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
6: No te l'havíem fet això en
8: altres. I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar, és això.
4: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar, si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia, la gent jove no vol vindre. Normal, com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
8: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau, inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau i nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
4: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar. Jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
8: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant tot s'ho menja.
1: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
8: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
1: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
8: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs, o sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar el contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu, i això no s'anomena cap banda.
1: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
8: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. I jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
1: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
8: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. I jo a vegades, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
1: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
8: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
9: Com per exemple?
8: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en Déu, avui sempre són gent de fe, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també, però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa doncs és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella, però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure també, perquè de gent el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, t'havia dit que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet o així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que ens tiren en contra.
1: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
8: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
1: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
10: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
11: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
12: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant.

0: veritat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i capdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra, de tant en tant, treu a la llum, i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
0: Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEBE, va ser una de les més cruentes.
2: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: Tant numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert a la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals? Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori, aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una, que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la república estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la república, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
2: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni amb un bando ni a l'altre era per mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra, no?, amb el nazisme que vindria després.
1: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira amb molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la república en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la república podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat. Però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: Vinga, va. Va, va, va, va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16, i tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardava.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé, eh? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats ja estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: Estàs segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.
4: Durant els dies previs a la Batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
5: Que els combatents de la Lleva del Vivero fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
6: Estem parlant efectivament de joves molt, molt, molt joves, molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és lo que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja, perquè eren molt joves, i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, espavila.
3: Sí, senyor.
2: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
2: Si tu ho dius. Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí, tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara,

0: Ajuda! Ah! Sisplau! Joaquim!
1: Benito, va!
0: M'ha donat, Joaquim!
1: No, Benito! Benito!
2: Va, vine, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanya't!
3: M'estàs escoltant, soldat? Ja no podem fer res! Deixa'l!
4: Benito!
3: Et pensaves que era una guerra?
4: Benito! Tenia raó!

0: L'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa, però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important i, de fet, durant les primeres hores o el primer dia van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafava una mica doncs, amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i sobretot aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. La Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur, perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes.
0: Durant gairebé 4 mesos, la batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes. L'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre al bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies. A l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveïa a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda.

0: temen que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpi di Troppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i per tant la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i per tant equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, Això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que de fet acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà, el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls hi posa molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya, allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya, mentre la guerra va avançant.

0: El front de l'Ebre resistirà encara dos mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
1: La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front, llavors els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica o els deixaven allà. Després el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos no hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les dècades posteriors, doncs aquesta vegetació, entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs aquelles restes, que no són cossos sencers, sinó que són doncs, petites restes disperses de persones, doncs s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre doncs és molt típic, aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment, ara durant dècades hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i per tant aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.

0: La batalla de l'Ebre marcarà la derrota gairebé definitiva de la República. Catalunya caurà en poques setmanes i la població serà víctima d'una forta repressió. En aquest capítol de Miralls de Memòria hem visitat alguns dels espais on es van produir els combats d'aquesta terrible batalla. Ho hem fet de la mà de la Cinta Farnós Brull, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, i també hem parlat amb Jordi Martí Rueda, historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. Després de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes mantindran el setge sobre Madrid durant uns mesos i bombardejaran sovint ciutats del bàndol republicà amb l'objectiu de desmoralitzar la població civil afamada i derrotada. Madrid caurà a finals de març, però mentre Espanya es dessagnava sota el jou del franquisme, centenars de milers de persones fugien, travessant els Pirineus cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
5: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem, i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable, o si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palau.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: Tu i jo no me quiero ver, no sé, pero él lo debe ser.
8: La ràdio que ens uneix.
10: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplegat plega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura de Espinelves que en direcció Lleida doncs talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí que en direcció Valls, en sentit nord, doncs també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell en direcció Barcelona i també a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, lentitud habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada avui ens haurem de calçar per la calor i de fet ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan, una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 quilòmetres hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Alella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a la P7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar esteclar els petards. A les típiques fonts i bateries cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai de la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la dia que això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha, les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3% fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit 3 presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Bote, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge justament el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Fontsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de la

0: i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels collvillers, els calafoc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat.

0: realitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca un quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B20 a Santa Coloma i de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 a Barberà, amb un quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 4 minuts i mig de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una 50a de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a l'Ella.
0: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i en general la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
3: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
5: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
6: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
6: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
0: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia.
0: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
10: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor, aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu, i el que és el subministre no hi ha hagut cap problema, perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
0: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'n, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
10: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc, i també diria jo que cada vegada es tiren més els petards a l'últim dia. Suposo que passa, molta gent ens diu: ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no, cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això: els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estem fent les coses ben fetes.
0: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
10: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria, però també ja dic que el tema de la calor, som molt sensibles amb això, fem unes campanyes sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
0: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
10: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses de l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant a la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït el gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar, la directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un llit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu.
0: Molt bé.
10: I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
0: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
10: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
10: Moltes gràcies. A la parella.
0: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles, perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
11: que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario, y además tienen que ser actividades para su propio público.
0: Per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer de referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta.
13: Este no puede, ¿vale? Este no puede. Este no, este no. Este no. Mira, este no puede. Este no puede. Este no. Este no.
0: El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall.
1: Música.
0: El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagant.
14: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
15: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
14: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pons Arnau, liderarà una selecció que compta amb tres noms vinculats a l'actual plantilla del Quit Zanàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la Sisa Joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
16: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
14: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
0: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
17: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
0: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una 50ena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
18: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
19: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. innovadora. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
18: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbilluers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat al Notícies en Xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
5: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8 i 3 minuts. És hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. I, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
7: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i també a la C-58 i a la C-33 les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el Nus de la Tric. A la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Acabem situat a les rondes on hi ha alguns trams d'aturades, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14 un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla de xafogó la que ens espera avui.
8: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior, per exemple a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava, i de fet els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compta amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a l'Ella.
5: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i en general la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia i moltes gràcies.
5: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
10: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació, segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
5: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
10: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat, disculpeu, també l'Infocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
5: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
10: Sí, de forma general la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent doncs, vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin no llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
5: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, a la prèvia a la revetlla. I això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina. Que vagi molt bé.
10: Igualment, gràcies.
5: Com afecta això el dispositiu d'emergències en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que a més també és propietari de Petardos TM.
6: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
5: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. I quan són un quart de nou del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fons de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
5: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
13: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
14: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
15: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador 0. I evidentment vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
14: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants, que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
5: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
17: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
17: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
5: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall.

0: El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
1: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
0: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
2: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
3: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
2: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: No és cert que un any humà equivalgui a 7 canins segons un estudi. Les equivalències són diferents en funció de la mida del gos i també de l'edat a la qual volem fer el càlcul de l'equivalència. Durant els dos primers anys, per exemple, un any de gos petit equival a 12,5 anys humans. En els gossos mitjans, el mateix equival a 10,5 anys. I en els gossos grans, 9 anys. A partir dels 3 anys d'edat, llavors, l'equivalència es redueix.
0: La xarxa.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: Bon dia i benvinguts a la ràdio, com estem?
8: La ràdio que ens uneix.
9: Dimarts 23 de juny, avui és la Revetlla de Sant Joan.
10: La teva companyia diària.
9: Revetlla calorosa, eh? Arribarem als 35 graus aquest migdia. I els propers dies, als 37-38, la cosa va amunt.
10: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
9: La calor que de moment no es veu que s'aturi, tothom deia que sí, que a partir de Sant Joan baixaria una miqueta, però sembla que no, eh? Sembla que de moment es manté fins a finals de setmana. Calor que vol dir 37-38 graus, eh? O sigui, caloreta. Alguns llocs dels 40 i superant. Hem començat el matí amb 24 graus. Avui se'n preveuen 35 al migdia. Dimarts 23 de juny, avui a Revetlla de Sant Joan, sobretot per precaució i prudència, no ens cansarem de dir que hi ha molta calor, hi ha molta vegetació, hi ha molta gent amb ganes de tirar petards, i per tant, doncs, prudència i precaució a l'hora de tirar petards. Recordeu que a Vilafant està prohibit tirar petards exceptuant tres llocs. La zona, el nucli antic, la zona de Can Fita, la pista rosa, com es coneix habitualment, la pista poliesportiva als seus voltants, lluny de cases i d'arbres o zones arbrades. El pàrquing del pavelló a les Forques. I a la plaça Les Mèlies, a la plaça de Formigó, que és un lloc també ampli, que es pot llançar petards, que no hi ha vegetació. Hi ha una vegetació de la zona verda, però esperem que la gent sigui curosa i llenci els petards a la zona de Formigó. Que tothom es diverteixi. És un dia de fer trobades amb amics i companys, de fer barbacoes a casa, eh? I amb prudència i precaució. Avui, dimarts 23 de juny, és Sant Joan, Sant Fèlix, Sant Zenó, Sant Josep Cafassó. Felicitem els Joans i a les Joanes per avançat, eh? Que demà Sant Joan. Tenim mercat a Besalú, Caldes de Malavella, Capdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia per Santa Agripina, sembra la clavellina. Per Santa Agripina, sembra la clavellina. I la cita del dia, una frase

Larry Barney va dir: contracta un advocat ric, no compris a un negociant ric. El que té un bon advocat o un bon bufet d'advocats, aquest es lliuren moltes vegades perquè, bueno, perquè es coneixen la llei i saben trampejar-la. Avui el sol ha sortit a les 6 i 15 del matí, s'amagarà a 2:15, pràcticament a les 9:29 del vespre. Ara ja, o sigui, els dies més llargs són aquests, però de mica en mica es van retallant, eh? És allò que dius, que arribes el 30 d'agost i a les 8 del vespre ja és de nits, ja es fa fosc. Allò anem reculant de mica en mica, poc a poc. Avui, 23 de juny, es celebra el Dia Internacional de la Dona a la Enginyeria, Dia Internacional de les Vídues, Dia de les Nacions Unides per l'Administració Pública, Dia Internacional del Síndrome de Dravet, i avui és la nit de Sant Joan. Santa Agripina, com dèiem, Sant Jacobo i Sant Gaspar de Búfalo. John Dewey va dir que la educació no és la preparació per a la vida, és la vida misma. Avui hi ha lluna creixent, 60,2% il·luminada. La propera lluna plena serà el 30 de juny, falten 7 dies. I si anem a les efemèrides històriques, tal dia com avui, el 23 de juny de l'any 2016, es celebra un referèndum al Regne Unit per conèixer l'opinió pública de que el país permanessi o no a la Unió Europea, amb el resultat d'un 51,9% dels vots favorables a la sortida de la Unió Europea, el Brexit. Ara se'n penedeixen que no vegis, estan amb l'aigua al coll. L'any 1996 surt a la venda al Japó la popular consola de videojocs Nintendo 64. L'any 1985 esclata una bomba situada en el compartiment de càrrega d'un Boeing 747 en el vol 182 d'Air India, mentre volava i estava a la costa d'Irlanda. L'avió es desintegra i morien 329 persones. L'atemptat va ser el projecte en conjunt d'almenys dos grups terroristes sikh. L'any 1961 entra en vigor el Tractat Antàrtic, per al que designava l'Antàrtida com una regió de pau i cooperació a més de tractar les qüestions de sobirania. L'any 1942 també hem de recordar que tal dia com avui, en el marc de la Segona Guerra Mundial i a l'Holocausto, es portava a terme la primera execució en càmera de gas de jueus en el camp de concentració d'Auschwitz. L'any 1908, el govern d'Espanya aprova la llei de repressió de la usura, o també coneguda com a Ley Azcárate, per prevenir els usuaris de préstams abusius. N'hi ha que n'hi ha d'aquests, eh? Els podia fer un repàs. I avui és l'aniversari de Duffy, cantant britànica, 42 anys, Melissa Rauch, que actriu nord-americana, 46, Ledrain Tomlinson, futbolista nord-americà, 47... Zinedine Zidane, futbolista francès, retirat i actual entrenador, 54. Salma Blair, actriu nord-americana, 54. A tots ells, des d'aquí, moltes felicitats. Va ser un gran dia, eh? Una sentència obligarà Bàsquer a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d'Oriols. Empordà.info, per saber què passa al dia. I si voleu una bona agenda per saber què es fa a la comarca, recordeu que podeu consultar Empordà.info els millors plans per a aquestes revetlles de Sant Joan, naturalment a la nostra comarca de l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes. Un detingut i 121 identificats en un operatiu campai a l'Alt Empordà. I entrevista a Jordi Jaume, president del Club Vòlei Figueres. Fa 25 anys ni els més agosarats pensaven que tindríem el nombre d'equips que tenim ara. Benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM en aquest matí, aquesta jornada. Molt especial, eh? La revetlla, tothom vol plegar aviat per anar a sopar amb els amics, amb els companys, per fer una sortida per als focs artificials. I recordem que avui, per exemple, aquesta nit hi ha focs d'artifici a Roses, sembla que són cap a quarts d'onze, a les 11, quarts d'onze a les 11, no aneu tard perquè per aparcar i aquestes coses ja sabeu, eh? I després, cap a les 12, a Empúria Brava.
Anem a començar el matí i ho fem amb Ugel i Solto i aquest Jamaican Bam Bam que tant s'està posant d'actualitat. Vinga, som-hi, ritme, que de bon matí hem de començar a posar-nos les piles de rebella. Un matí més, encantat de fer-vos costat, un servidor, Toni Guerrero.

0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
1: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Una mica de ritme per moure el cos ja amb Madonna i el Love Sensations.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les notícies més importants i destacades que arriben avui Revetlla de Sant Joan a la nostra redacció. Detecten 29 fraus elèctrics en un nou dispositiu al barri del Clubret de Figueres. La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes. Queda desert el lloc de director de la presó del Puig de les Basses després de la renúncia arran dels 3 suïcidis d'interns. Les hipoteques s'enfilen, creixen a Catalunya superant les 7.500 al mes d'abril. Vilafant tindrà els divendres de juliol una nova edició dels Vespres Musicals. Són les notícies en aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. I tal com dèiem en titulars, el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques del GEAS de la Guàrdia Civil de l'Estartit, una unitat que donava servei a tota la Costa Brava des de fa gairebé 3 dècades. Segons ha avançat el diari El País, ja ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, el servei es centralitzarà des de Barcelona, una decisió que ha generat malestar entre diversos ajuntaments de la zona. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ja ha enviat una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per expressar el seu desacord amb la mesura. Colomí defensa que els GEAS fan una tasca molt important, no només en rescat, sinó també de vigilància i prevenció i assessorament als clubs de submarinisme. La supressió preocupa especialment a l'Estartit, un dels punts amb més activitat subaquàtica de Catalunya. Les Illes Medes són un dels principals atractius de la zona i durant l'estiu concentren un volum molt alt d'immersions. Els alcaldes consideren que allunyar aquesta unitat pot afectar la rapidesa de resposta en possibles emergències al litoral gironí. I com dèiem, ha quedat desert el concurs per nou director de la presó del Puig de les Basses de Figueres. En té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
3: El lloc de director de la presó del Puig de les Basses a Llers ha quedat desert. Així consta el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que publica la resolució de la convocatòria per proveir diversos llocs de direcció de centres penitenciaris catalans. En el cas del centre penitenciari figuerenc, la plaça de director no s'ha adjudicat. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha confirmat que el lloc ha quedat desert. Per ara, no ha donat més detalls sobre si es convocarà un nou concurs ni sobre quin serà el calendari que preveu per obrir definitivament la direcció del centre. La decisió arriba després de la renúncia del fins ara director de la presó de Figueres, Jordi Oliveres, que va deixar el càrrec en un context marcat pel suïcidi de 3 interns aquest any al centre penitenciari. El Departament de Justícia ja va confirmar a principis de maig que el responsable del Puig de les Basses havia posat el càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció i que la renúncia s'havia fet efectiva.
2: I d'altra banda, el plan Campai, desplegat entre el matí de divendres 19 de juny i la matinada del dissabte dia 20, va tenir un pes destacat a l'Alt Empordà amb dispositius simultanis a Figueres i la Jonquera. Només a la Jonquera es van identificar 103 persones i es van controlar 39 vehicles. A Figueres, a la sortida de l'AP7, es van identificar 18 persones més que acumulaven 16 antecedents. A la Jonquera, el dispositiu es va situar de manera alterna entre la Nacional 2 i l'AP7. El balanç va ser un detingut per una reclamació judicial vinculada d'un delicte contra la salut pública, una denúncia administrativa també per salut pública i una altra per no portar el permís de conduir vigent. En aquests controls hi van participar diferents cossos policials i organismes, entre ells Mossos d'Esquadra, Gendarmeria, Policia Nacional Francesa, Duana Francesa, Policia Local de la Jonquera i Guàrdia Civil, amb la seva unitat canina. A Figueres, els agents van tramitar una denúncia per tinença d'arma blanca, una denúncia de trànsit i 2 citacions relacionades amb la llei d'estrangeria. El plan Campai té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència mitjançant la coordinació policial. També busca reduir la reiteració delictiva, actuar de manera preventiva davant conductes reincidents i detectar situacions que puguin derivar en casos de multireincidència. En el conjunt de la demarcació de Girona, l'operatiu va mobilitzar 153 efectius. En total es van identificar 203 persones que acumulaven 283 antecedents. I el mes d'abril ha estat un mes rècord en quant a hipoteques.
3: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.506 signatures durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que el situa com el mes d'abril amb més crèdits hipotecaris tancats des del 2010, segons dades provisionals actualitzades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny del 2024. El capital mitjà prestat per cada hipoteca ascendeix a 195.060 euros l'abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l'any passat, quan l'hipoteca mitjana se situava en els 178.413 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s'enfila fins als 1.464 milions d'euros, un 29,6% més que l'abril de l'any passat.
2: I torna a casa nostra Vilafant una nova edició dels Vespres Musicals. Tindrà lloc els divendres de juliol a Palau Sabol d'Oria.
3: Vilafant programa de nou el cicle de concerts Vespres Musicals, una aposta per la música en directe a l'aire lliure pensada per gaudir del patrimoni del municipi. Enguany s'ha fet una aposta pels artistes de proximitat amb propostes musicals diverses que van des del rock tocat amb violoncels fins a versions d'artistes catalans. Amb la voluntat de donar a conèixer els espais més emblemàtics de Vilafant, els Vespres Musicals estrenen un nou espai, l'Espai del Cau. Els Vespres Musicals de Vilafant arrencaran el 3 de juliol amb el primer concert a Palol Sabal d'Òria. Hi actuarà el grup Northern Cellos, que ens portarà rock and roll diferent amb la seva proposta de violoncels i bateria. Amb el títol Let's Rock, Let's Dance, Let's Cello, la formació l'empordanesa farà vibrar Palol Sabal d'Òria amb un espectacle vibrant i visual. Sons un país és la proposta que complirà l'espai patrimonial de Palol. Els germans Careta, Alba i Santi ens faran viatjar al particular testimoni sonor dels països catalans a través de la tradició popular, la nova cançó i fins al pop actual. Una proposta que ens farà recórrer la música de casa nostra en un exquisit i emotiu viatge pels sons del país. I per tancar el cicle, el 17 de juliol, l'Espai del Cau, situat al nucli antic de Vilafant, s'estrenarà com a escenari dels Vespres Musicals, amb els covers interpretats amb personalitat i potència per Blue Duck Duo, un darrer concert que vol ser una proposta imprescindible per als amants de la bona música en viu.
2: Estem amb una onada de calor, temperatures molt altes, tot i que sembla que baixaran una mica, tant el dia d'avui de revetlla de Sant Joan com demà dia de Sant Joan, i a partir d'aquí sembla que entrarem amb una normalització de les temperatures que no seran tan altes. Però per conèixer més coses de la previsió meteorològica, anem a conèixer el que ens diuen els companys de la xarxa amb el suport de Llenyes Empordà.
1: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Bon dia. Petitíssimes novetats estan apareixent avui a les comarques de Girona respecte als últims dies, com a mínim pel que fa a l'estat del cel, en forma d'alguns núvols baixos i d'algunes boires que a hores d'ara s'estan passejant sobre el mar, a la Costa Brava Nord sobretot, i que en alguns moments arriben a fregar al nord de l'Alt Empordà, també alguns indrets del Baix Empordà, sempre a tocar del mar. Aquests núvols baixos en alguns moments continuaran en aquesta zona compresa aproximadament entre la Selva Marítima i també el Baix Empordà, a la resta de contrades molt més sol, tot i que aquesta tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades de tempesta cap al Ripollès i la Cerdanya, amb algun ruixat local que només caurà en aquesta zona més a ponent de la demarcació. I a més, durant gran part de la tarda i el vespre, per tant, durant la revetlla, no esperem que hi hagi entrebancs. Tornarà a fer calor, sobretot molta xafogó arran de mar, i aquestes temperatures màximes que la plana empordanesa, sobretot ja cap a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, arribaran als 35 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa?
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Si vols fer la compra, ve a Tanacarrer. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 €. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Tus iniciales és una de les noves cançons de Lola Índigo. Amb ella arribem al butlletí de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
1: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i finalment una altra avaria a la C58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme i música de Radio Macandé. La seva nova cançó, Malària de ti.

0: 107.3 FM.
1: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/AlEmpordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Ha tornat després de la seva malaltia a incorporar-se al món musical i volíem que ho fes. Celine Dion, Dance On.

0: Continguts en xarxa.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla en certa manera de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
1: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim.
1: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara bé, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part

0: jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, eh? Ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, eh? Però m'agrada molt mirar.
1: Sovint s'ha de separar, no? El fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no? Perquè a vegades és un gest subtil, vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no? Que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
0: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, eh? I si al cap del temps d'un parell de setmanes doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així no em poso a escriure jo de seguida, eh? Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
1: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no? En la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
0: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny viu la revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4 euros amb 63 cèntims. Sempre les millors promos.

0: 107.3 FM.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial, 107.3.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 2:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Des de la sintonia del 107.3 de la FM no aturem el nostre món de la música amb Axis, Kexe, aquest Kexe Club Studio volumen 8.

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim en marxa, no ens aturem. Aquí escoltaràs el millor so del moment.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.
2: En el cual toca un diluvio.
4: 17 minuts perquè siguin les 10 del matí.
2: A ver, ma, yo te estudio. Y hasta que salga el sol.
3: Món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
4: I nosaltres amb Nebulosa. Aquí tens el seu Vogue. Camí de les 10 en aquest matí va pujar la temperatura 28 graus al nucli antic a Vilafant.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972 54 61 75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606 59 91 19. I les Forques Antoni Caselles, 609 45 07 41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: La veu encisadora de Malú amb una nova cançó des del seu àlbum 15. Aquí tens Rota.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
5: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
4: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 500 de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la A-27 a Constantí, sentit baix, deixa un altre carril tallat, i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació, però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
3: Notícies en xarxa. Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, el 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revella de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. 10:04 al matí, calorós matí. Recordeu que estem en una situació complicada, eh? Calor i temperatures molt altes. Avui es preveuen arribar als 35 graus, aquí, a Vilafant. Cap a les terres de Ponent, cap a Lleida, cap als 42. Bruno Mars, Risk It All.

0: programa a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Nova cançó de Ricky Martin, Luan Santana. Arriba al seu treball discogràfic. Així sona. Ja la sintonia de la ràdio. Extraño. Ricky Martin, Luan Santana.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Sí, sí, Juan Magán, Omar Montes.
1: Me arrepiento tanto de
2: ver... Ho han fet, una peça que ja la coneixíem, però ho han versionada novament. I aquí tens el seu Ayer la vi.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Mills, aquí tens el seu nou treball, Night Shift Superstar.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Quevedo, Elvis Crespo. Estan fent l'agost, per dir-ho així, tot i que estem encara al juny, amb aquest tema, La Graciosa.

0: sabrosa.
1: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les notícies més importants i destacades que arriben avui Revetlla de Sant Joan a la nostra redacció. Detecten 29 fraus elèctrics en un nou dispositiu al barri del Clobret de Figueres. La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes. Queda desert el lloc de director de la presó del Puig de les Basses després de la renúncia rendida.

0: I tal com dèiem en titulars, el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques dels GEAS de la Guàrdia Civil de l'Estartit, una unitat que donava servei a tota la Costa Brava des de fa gairebé 3 dècades. Segons avançat el diari El País, ja ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, el servei es centralitzarà des de Barcelona, una decisió que ha generat malestar entre diversos ajuntaments de la zona. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ja ha enviat una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per expressar el seu desacord amb la mesura. Colomí defensa que els GEAS fan una tasca molt important, no només en rescat, sinó també de vigilància i prevenció i assessorament als clubs de submarinisme. La supressió preocupa especialment a l'Estartit, un dels punts amb més activitat subaquàtica de Catalunya. Les Illes Medes són un dels principals atractius de la zona i durant l'estiu concentren un volum molt alt d'immersions. Els alcaldes consideren que allunyar aquesta unitat pot afectar la rapidesa de resposta en possibles emergències al litoral gironí. I com dèiem, ha quedat desert el concurs per nou director de la presó del Puig de les Basses de Figueres. En té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
1: El lloc de director de la presó del Puig de les Basses a Llers ha quedat desert. Així consta el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que publica la resolució de la convocatòria per proveir diversos llocs de direcció de centres penitenciaris catalans. En el cas del centre penitenciari figuerenc, la plaça de director no s'ha adjudicat. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha confirmat que el lloc ha quedat desert. Per ara, no ha donat més detalls sobre si es convocarà un nou concurs ni sobre quin serà el calendari que preveu per cobrir definitivament la direcció del centre. La decisió arriba després de la renúncia del fins ara director de la presó de Figueres, Jordi Oliveres, que va deixar el càrrec en un context marcat pel suïcidi de 3 interns aquest any al centre penitenciari. El Departament de Justícia ja va confirmar a principis de maig que el responsable del Puig de les Basses havia posat el càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció i que la renúncia s'havia fet efectiva.
0: I d'altra banda, el plan Campai, desplegat entre el matí de divendres 19 de juny i la matinada del dissabte dia 20, va tenir un pes destacat a l'Alt Empordà amb dispositius simultanis a Figueres i la Jonquera. Només a la Jonquera es van identificar 103 persones i es van controlar 39 vehicles. A Figueres, a la sortida de l'AP7, es van identificar 18 persones més que acumulaven 16 antecedents. A la Jonquera, el dispositiu es va situar de manera alterna entre la Nacional 2 i l'AP7. El balanç va ser un detingut per una reclamació judicial vinculada d'un delicte contra la salut pública, una denúncia administrativa també per salut pública i una altra per no portar el permís de conduir vigent. En aquests controls hi van participar diferents cossos policials i organismes, entre ells Mossos d'Esquadra, Gendarmeria, Policia Nacional Francesa, Duana Francesa, Policia Local de la Jonquera i Guàrdia Civil, amb la seva unitat canina. A Figueres, els agents van tramitar una denúncia per tinença d'arma blanca, una denúncia de trànsit i 2 citacions relacionades amb la llei d'estrangeria. El plan Campai té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència mitjançant la coordinació policial. També busca reduir la reiteració delictiva, actuar de manera preventiva davant conductes reincidents i detectar situacions que puguin derivar en casos de multireincidència. En el conjunt de la demarcació de Girona, l'operatiu va mobilitzar 153 efectius. En total es van identificar 203 persones que acumulaven 283 antecedents. I el mes d'abril ha estat un mes rècord en quant a hipoteques.
1: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.506 signatures durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que el situa com el mes d'abril amb més crèdits hipotecaris tancats des del 2010, segons dades provisionals actualitzades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny del 2024. El capital mitjà prestat per cada hipoteca ascendeix a 195.060 euros l'abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l'any passat, quan l'hipoteca mitjana se situava en els 178.413 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s'enfila fins als 1.464 milions d'euros, un 29,6% més que l'abril de l'any passat.
0: I torna a casa nostra Vilafant una nova edició dels Vespres Musicals. Tindrà lloc els divendres de juliol a Palau Sabol d'Oria.
1: Vilafant programa de nou el cicle de concerts Vespres Musicals, una aposta per la música en directe a l'aire lliure pensada per gaudir del patrimoni del municipi. Enguany s'ha fet una aposta pels artistes de proximitat amb propostes musicals diverses que van des del rock tocat amb

0: violoncels fins a versions d'artistes catalans. Amb la voluntat de donar a conèixer els espais més emblemàtics de Vilafant, els Vespres Musicals estrenen un nou espai, l'Espai del Cau. Els Vespres Musicals de Vilafant arrencaran el 3 de juliol amb el primer concert a Palol Sabaldoria i actuarà el grup Northern Cellos, que ens portarà rock and roll diferent amb la seva proposta de violoncels i bateria. Amb el títol Let's Rock, Let's Dance, Let's Cello, la formació l'empordanesa farà vibrar Palol Sabaldoria amb un espectacle vibrant i visual. Sons un país és la proposta que complirà l'espai patrimonial de Palol. Els germans Careta, Alba i Santi ens faran viatjar al particular testimoni sonor dels països catalans a través de la tradició popular, la nova cançó i fins al pop actual. Una proposta que ens farà recórrer la música de casa nostra en un exquisit i emotiu viatge pels sons del país. I per tancar el cicle, el 17 de juliol, l'Espai del Cau, situat al nucli antic de Vilafant, s'estrenarà com a escenari dels Vespres Musicals, amb els covers interpretats amb personalitat i potència per Blue Duck Duo, un darrer concert que vol ser una proposta imprescindible per als amants de la bona música en viu.
1: Estem amb una onada de calor, temperatures molt altes, tot i que sembla que baixaran una mica, tant el dia d'avui de revetlla de Sant Joan com demà dia de Sant Joan, i a partir d'aquí sembla que entrarem amb una normalització de les temperatures que no seran tan altes. Però per conèixer més coses de la previsió meteorològica, anem a conèixer el que ens diuen els companys de la xarxa amb el suport de Llenyes Empordà.
2: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Bon dia. Petitíssimes novetats estan apareixent avui a les comarques de Girona respecte als últims dies, com a mínim pel que fa a l'estat del cel, en forma d'alguns núvols baixos i d'algunes boires que a hores d'ara s'estan passejant sobre el mar, a la Costa Brava Nord sobretot, i que en alguns moments arriben a fregar al nord de l'Alt Empordà, també alguns indrets del Baix Empordà, sempre a tocar del mar. Aquests núvols baixos en alguns moments continuaran en aquesta zona compresa aproximadament entre la selva marítima i també el Baix Empordà, a la resta de contrades molt més sol, tot i que aquesta tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades de tempesta cap al Ripollès i la Cerdanya, amb algun ruixat local que només caurà en aquesta zona més a ponent de la demarcació. I a més, durant gran part de la tarda i el vespre, per tant, durant la revetlla, no esperem que hi hagi entrebancs. Tornarà a fer calor, sobretot molta xafogó arran de mar, i aquestes temperatures màximes que la plana empordanesa, sobretot ja cap a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, arribaran als 35 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa?
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: La Perla, després del butlletí, Rosalia.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 2:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Música de Robin Camillat a les 11 del matí, assolellat d'avui, Revetlla de Sant Joan. Avui dia 23 de juny. Talk to me, Robin.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Alejandro Sanz vol compartir amb nosaltres el matí amb aquest Quisiera Ser. Te'n recordes?

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.
3: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar al de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada, paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripció al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75, al camp dels enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19, i a les Forques Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
4: Vinga, Bob Marley, aquí tens a la la la la long, una mica de reggae.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Black Eyed Peas, 70, Lele Pons, te'n recordes el Hit It? Amb ells arribem al butlletí de les 11. Salutacions de Toni Guerrero, que tingueu molt bona revella, molt bona diada de Sant Joan, felicitats als Joans i les Joanes una vegada més, i recordeu que d'aquí no res, després del butlletí, Ivan Llerpes a la FM. Bones festes i bones vacances!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palau-saval d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palau-saval d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
6: Moments, doncs, per relaxar-se una miqueta amb aquesta proposta musical, però amb una gran veu, la de Miley Cyrus, amb aquest Younger You. El tema, doncs, que està inclòs amb Hannah Montana, 20è aniversari.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Si vols fer la compra
1: bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
3: A

0: Xam per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
0: Un oasi de diversió.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Tenim ganes de parlar de crims i de crims reals, i per això doncs hem convidat els organitzadors de la segona edició de Històries Fosques de Vilafant. M'acompanyen aquí a l'estudi la Rebeca López, la regidora de Festes i Salut. Benvinguda.
4: Moltes gràcies.
3: L'Enrique Gómez, benvingut.
5: Gràcies.
3: I en Jacint Casademont, benvingut també.
6: Moltes gràcies.
3: Històries Fosques de Vilafant, segona edició. Us vau quedar amb ganes de més, suposo, la primera, Jacint.
6: Més que nosaltres, jo crec que la gent es va quedar amb ganes de més.
3: Sí?
6: Perquè va anar molt i molt bé, va venir moltíssima gent, i quan vam acabar la gent deia: ostres, però no heu parlat d'això, o no heu acabat d'explicar allò. I d'aquí va sortir una mica de: ostres, doncs s'ha de repetir perquè sembla que ha agradat.
3: Enrique, sí, la gent es va quedar amb ganes.
5: Sí, correcte. Inclús ha quedat, jo em sembla a mi que ha quedat amb ganes de fer preguntes, de preguntar.
3: De preguntar.

0: que no es pregunti.
1: Clar, la idea és que hi hagi molt de feedback amb el públic, que puguin preguntar, el torn de preguntes, o sigui que la gent ja pugui venir preparada a casa algunes preguntes o no, Jacint?
2: Sí, poden portar preguntes de casa, com és obvi, perquè més que res el grup d'experts que portem, que és immens, em sembla que han tractat tots els casos que s'han donat, perquè el problema és que a vegades la gent també li fa coseta preguntar amb un micro a la mà, i en esdeveniments així sempre tocàvem preguntant un cop ja s'ha acabat l'acte de, escolta, i això, i allò, i us pregunteu quan estem tots allà asseguts.
1: Clar, perquè també doncs la gent, la resta del públic, doncs també pugui sentir aquesta explicació, no? Però clar, en petit comitè és més fàcil, no? Fa vergonyeta, no?
2: I el que és molt divertit, a mi m'agrada molt, és quan la gent, quan s'ha acabat l'acte, et fan teories de la conspiració de... jo crec que va ser aquest perquè va fer això i no sé què, i no sé què. Això és el millor de tot.
1: Tots portem un criminòleg a dins, Enrique, com ho veus tu això?
3: Bueno,
1: ara li preguntaré també a la Rebeca.
3: Cadascú diu la seva i té la seva forma d'investigar, però és clar, quan parlem de temes judicials, la investigació no té res que veure amb... no és el CSI. S'ha d'investigar molt bé i s'han de portar moltes proves perquè després el tribunal pues, pugui condemnar o no a les persones que se senten implicades, teòricament.
1: Rebeca, portes tu també una investigadora dintre, que t'agrada el true crime, que et diguem, aquests crims reals?
4: Sí, jo penso que la criminologia i la investigació interessa moltíssima gent. També arribar a les conclusions de com s'ha desgranat un cas, no? O com s'ha pogut esbrinar què ha passat, penso que és una cosa molt interessant, de com treballa la policia, com treballa, no? Els forenses, com treballa la Guàrdia Civil, com treballen, bueno, tot l'engranat, no? Que hi participa.
1: Clar, tenim la part més d'investigació, no? amb l'Enrique, més de policial, de treball policial, el treball forense amb en Narcís Valsdelet, i després molt interessant també el treball periodístic, perquè clar, els periodistes ajuden a les investigacions, Enrique? O entorpim?
3: A vegades els periodistes, si no diguessin res, pues anarien millor. Però altres vegades...
1: Això és un debat interessant per sí, sí, el dia aquest dissabte, doncs, per poder-ho preguntar.
3: A nosaltres també ens interessa a vegades que parli.
1: Clar.
3: Per els autors diem, ostres, cuidado, que l'atura, mira, ve per aquí. El fulanito ve per aquí. I nosaltres aprofitem aquest moviment per a l'investigació.
1: O sigui, que també els periodistes són una peça clau per resoldre els casos, Jacint,
2: jo
1: com ho veus tu?
2: Jo crec que és una relació d'amor-odi. O sigui, a vegades es necessiten i a vegades no es poden ni veure perquè s'entorpeixen els uns als altres. Sí. Clar, un bon periodista intenta també esbrinar la veritat. Al cap i a la fi fa una investigació, té els seus contactes i a vegades pot arribar on la policia no pot arribar. I a vegades és al revés, la policia vol portar una investigació en secret i t'apareix un periodista i t'ho trepitja tot. Però a vegades també et serveix de font un periodista, que si no, no ho sabries.
3: Jo pues, sí, per exemple, ara s'ha gravat un capítol de l'Aroa, la gitana, que la noia gitaneta que hem trobat que vine de Puntos cremada. En principi va ser assassinada, després cremada, i doncs allà inclús el Carles Porta és el primer que diu, és que no sé com la Guàrdia Civil, no sé com el jutge instructor no posen aquest home en busca i captura, en busca i recerca. Pues no, senyor Carles, no, perquè nosaltres hem de controlar el barri. Si nosaltres els dos o tres dies pretenguem veure una detenció d'algun familiar del clan Moreno Santiago, tindríem molts de problemes al barri.
1: Clar, clar, els periodistes tenen unes eines que potser la Guàrdia Civil o la policia no té i evidentment que hi ha uns procediments diferents, no?
3: En teoria nosaltres tenim més eines que tenen els diferents, no diguem ni més ni menys, però diferents. El periodista investiga de la seva manera, però nosaltres hem de seguir unes pautes que el periodista pues, no ha de seguir.
1: I per què a la gent li agrada tant doncs això, els crims reals, que us heu animat a fer la segona edició, no? Dèieu que potser que la gent li havia faltat doncs, temps per poder preguntar i us heu animat a fer aquesta segona edició. Per què hi ha aquestes ganes, no? Perquè l'any passat vam emplenar l'Espai del Cau i aquest any passem a l'Espai Àgora, no? Per què, Jacint?
2: Doncs jo crec que

0: És una cosa interna nostra. Hi ha gent que ho atribueix tot al morbo. Jo cada vegada crec menys que agradi el morbo, perquè si mires els programes de True Crime, cada vegada que surt un toc una mica sanguinolent, a la gent no li agrada. Li agrada la investigació. I per què? Perquè juga a ser detectius, a resoldre un misteri. I aquí no li agrada resoldre un misteri. Les novel·les que més es venen són les novel·les de misteri actualment. Per això, per intentar tu avançar-te el que passarà i tenir una situació controlada. Un true crime és un crim que ja ha passat. Ja no hi ha por, perquè ja està, ja s'ha acabat. I et dona alhora eines per intentar veure coses que poden passar. Em sembla que ho vaig comentar l'any passat, que hi ha estudis que diuen que la gent que mira true crime, consumeix true crime, és capaç d'alentar-se i veure coses que estan a punt de passar, perquè acabes tinguent una intuïció, perquè ja has vist precedents i dius, hòstia, el comportament d'aquesta persona és estrany. Però per què? Perquè t'ha xupat crims, t'ha xupat mil programes documentals sobre crims.
1: Que a més aquí a Vilafant tenim també programa de True Crime, La nit més fosca. Vull dir que Vilafant i el True Crime van de la mà, no? Ara amb històries fosques i a més amb els podcasts que hi ha, doncs és interessant. La Rebeca anava fent que sí, ella consumeix True Crime.
2: Sí, però és que a més volia dir una cosa. Digues. Que té molta raó en Jacint, que la investigació interessa moltíssim, però és que a més va tenir molt d'èxit Històries fosques de Vilafant, perquè tenim uns ponents de categoria, tot molt experts, que entenen molt dels temes dels que parlem, perquè en primera persona, de més, que vull dir que els han treballat i que tenen informació de primera mà. I volem recordar que són en Jordi Grau, l'Enrique Gómez, que avui ens acompanya aquí a aquesta
1: taula, sí,
2: aquesta taula tan xula que s'ha muntat, la Tura Soler, Narcís Verdalet, i també hi haurà la Mairena Ribas, la moderadora, que bueno, aquí els meus companys poden dir d'ella,
0: que porta, bueno, ha estat molts anys a l'Empordà, i és que tots els casos que tractem ella els ha investigat, o sigui, a peu de carrer, perquè feia treball de investigació en aquell moment. I a més hem aportat una novetat, aprofitant el repartiment que tenim de cares conegudes, hem descobert que tots van estar implicats, no criminalment, en el cas del segrest de la farmacèutica d'Olot.
1: Ara t'anava a preguntar, perquè un dels temes que sortirà doncs en aquesta xerrada, en aquesta taula rodona que es farà en aquesta segona edició, serà el cas de la farmacèutica d'Olot, que déu-n'hi-do doncs el seguiment que va tenir, no? Potser va ser un dels primers, com l'obertura del True Crime aquí a casa nostra, no? Podríem dir.
0: No sé si va ser l'obertura, sí que va pillar un moment en què el periodisme estava canviant, també van aparèixer les televisions privades i de més, i va haver-hi més sensacionalisme. Però el més interessant del cas de la farmacèutica d'Olot és que ella sempre ha volgut viure a l'ombra, no ha volgut fer vendre el seu cas, ni l'ha explotat comercialment, ni res de tot això. Però sí que és un cas molt important, un dels segrestos més importants, més llargs que hi ha hagut a Europa, de la història, i que no se n'ha parlat gaire precisament per això, perquè ella no ha volgut veure's implicada en records de tot el que va passar. I tenir l'ocasió de tenir uns periodistes, el forense que la va veure quan va sortir, la gent que va estar investigant, que ens ho pot parlar de primera mà què va passar, amb coses que no s'han dit mai, perquè hi ha moltes versions, però autèntiques com aquestes no n'hi ha cap. O sigui que pot ser una manera de descobrir coses que no coneixíem.
1: Trobarem la veritat, Enrique, d'aquest cas, a Vilafant aquest dissabte?
3: La veritat del crimen d'Olot? O sigui,
1: del segrest d'Olot.
3: Del segrest d'Olot.
1: O la veritat en general.
3: Home, la veritat suposo que ja, més o menys, ja la sabem. I hi ha coses que no sabem. O que la gent dels periodistes o la gent de carrera no la sap. Els investigadors sí que hi ha coses que sabem que potser pues, no les direm. Mm-hmm. Però sí que us puc adelantar que el primer pagament que s'ha fet per una espècie de rescat ha sigut aquí a Vilafant.
1: O sigui, que a més, recordo que ens vam trobar un dia i em comentaves que parlarem de casos que han passat o que s'han cuinat fins i tot a Vilafant. I aquest potser seria un d'ells, que Vilafant doncs hi té un paper.
3: Sí, s'han cuinat molts casos a Vilafant, que d'algun, home, de tots no podrem parlar, perquè ens faria falta per almenys un parell de mesos per parlar de tots.
1: I no tenim un parell de mesos, per això.
3: Però dels més interessants que s'han cuinat Vilafant i s'han menjat els pobles molt a vora nostres, a Maià de Montcà, a Navata, a Vilamalla, i que s'han cuinat aquí a Vilafant.
1: Rebeca deia, no, que necessitarien dos mesos per parlar de tots els casos. Això vol dir que hi ha històries fosques de Vilafant per més anys, per més estius. No sé, com ho veus com a regidora?
2: No ho sé, a veure. Depèn del que vulguin explicar, potser sí que ens faltaran programes aquí. Sí. Mira, una de les coses que més m'agrada d'Històries Fosques de Vilafant que l'any passat vam fer, que ja vam tenir aquesta experiència, és que es tracta amb molt de respecte i penso que tots els ponents van parlar de tot el que sabien, de tot el que havien participat, de tota la investigació que s'havia fet, amb molt de respecte, i això penso que és clau. Vull dir que les persones que vinguin ho podran disfrutar en el sentit de saber molt bé com va una investigació, disfrutar aquest moment de saber perfectament l'entramat que hi ha, com es tracta per solucionar, com es tracta per estudiar, i sempre des del respecte a les víctimes i a les famílies, que això jo penso que els ponents ho tenen molt clar.
1: Això serà aquest dissabte 27, a quina hora? A l'Espai Àgora?
2: A les 6.
1: A les 6 de la tarda. I no, seran un parell o tres d'horetes, Enrique.
3: No, això la moda...
1: O fins que el cos aguanti.
0: Em van amb rave i es quedaran allà música a tope.
3: Ja us dic, és que... L'altre dia m'he trobat en Bartalet i cada vegada que ens trobem sempre parlem del mateix. Fa 40 anys que parlem del mateix. I em diu, Enric, és que mira que tu i jo hem viscut històries molt fosques.
1: Doncs mira, serà una d'aquestes converses que feu amb en Bardalet quan us trobeu, però una mica més, no?
3: Bueno, però hi ha coses que no se poden dir, perquè hi ha molta gent per mig, i a vegades les famílies no tenen res, les famílies de les víctimes no els agrada, o inclús la família dels autors no tenen res a veure, no estan implicades amb els fets. Llavors s'ha d'anar molt de cuidado i intentarem ser només que la gent agafa la ona, que l'agafa sobre la marxa, saps?
1: Digues, Jacint.
0: I que la gent que estigui interessada, a veure, no tens cada dia reunir aquesta constel·lació de personalitats que podran comprar llibres al seu...
1: Precisament era la següent pregunta que t'anava a fer. Hi haurà llibres? Perquè recordo que l'any passat hi havia llibres dels autors i, a més, que els van poder signar.
0: Sí, hi haurà llibres signats pels autors, que li podreu demanar la seva firma, i també llibres relacionats amb casos, encara que no hi siguin els autors. O sigui que podran complementar la xerrada amb una lectura després quan arribin a casa.
1: Fantàstic. I doncs així de promocionar el true crime, el consum de true crime, i a més la lectura, que això està molt bé. Deixem amb el misteri, doncs, els nostres oients que s'acostin a l'Espai Àgora, que l'omplin i que vagi molt bé aquesta segona edició d'Històries Fosques de Vilafant. Digues.
0: Que serà sensacional, perquè estarà un lloc amb ombra que passa una mica d'airet, o sigui que només per estar a la tarda ja fresquet, tranquil·let, i amb aquesta gent xerrant de fons, jo crec que és magnífic per passar la tarda.
1: Una gran proposta. Digues, Enrique.
3: A més em sembla que Orujo no tindrem, no?
2: Rebeca? Orujo no.
3: Però em sembla que una copeta de xampany,
2: home,
3: sí, no?
2: Una copeta de cava, potser sí que fa calor.
1: Ja està. Ja. No hi ha pla millor per un dissabte a la tarda. Doncs apuntat queda l'agenda. Us agraïm moltíssim, doncs, que ens hagueu acompanyat avui aquí per parlar d'aquesta segona edició, i espero retrobar-vos l'any que ve per la tercera, no? Que vagi molt i molt bé aquesta segona.
0: Moltíssimes gràcies, ja ens veurem.
1: I fins la propera.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: Amb el so contundent que escoltem a continuació, a darrere hi ha Melendi amb aquesta proposta musical que es titula No me des la tabarra.

Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, país so Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA 94 Motor, a Girona i Figueres.

0: guitarrista, doncs, que ens ha sorprès moltíssim amb la seva veu, amb la seva delicadesa, és Mafalda Cardenal. Aquesta és una de les propostes que hem compartit, que és la cançó original de la pel·lícula Boulevard. Ella interpreta, doncs, aquest tema que es diu Suenan como tú. Compartit des de Ràdio Vilafant FM.
1: Te echo tan menos que hasta las luces cantan y suenan como tú.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a parendar?
3: Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. De la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Es el moreno que eres en mi lobo. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Com ens agrada el ritme? Alok i Kali t'usaven molt bé des del 107.3. Aquí tenim el Tiff Into Me.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Batista, a continuació aquí a les zones del 107.3 amb més Radio Fórmula amb aquest Leitmotiv.

0: Un segrest que va commocionar Catalunya. Investigacions plenes d'incògnites i algun dels casos més foscos que han passat a casa nostra. Dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda, viu Històries fosques de Vilafant 2. Amb Tura Soler, Jordi Grau, Enrique Gómez i el doctor Narcís Verdalet. True Crime en directe, misteris reals i relats que et posaran la pell de gallina. A l'Espai Agora de Vilafant, dissabte 27 de juny, a les 6 de la tarda. Històries fosques de Vilafant. T'atreveixes a descobrir la veritat?
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Mejores Momentos és el títol d'aquesta proposta musical que combina aquests sons electrònics que ens proposa Belén Aguilera per continuar amb la nostra música.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Avui volem parlar de teatre, perquè el taller de teatre del Bon Pastor estrena Sopars a Venècia. I ho fem amb Pep Puig, que és el director de l'obra. Pep, bon dia.
4: Bon dia.
3: I suposo que amb moltes ganes de que s'estreni aquesta obra per veure, després dels assajos i tot, quin és el resultat final, no?
4: Sí, tant, amb tantes ganes que ja ha passat molt de temps i la gent vol saber com funciona la cosa i si realment tot el que han après són capaços de posar-ho a la pràctica en l'escenari.
3: Recordem que el taller de teatre del Bon Pastor és un taller de teatre d'amateurs, de gent que li agrada el teatre, de gent que puja a l'escenari amb la intenció de passar-ho bé, de fer passar al públic una bona estona, i aquesta obra s'estrenarà aquest divendres 26 de juny a les 8 de la tarda amb entrada gratuïta a l'Espai Cívic del Teatre Bon Pastor al carrer Doctor Barraquer 4 de Figueres. Sopars a Venècia, de què va l'obra? O sigui, un sopars a Venècia és un títol d'aquells...
4: A veure, el títol és molt suggeridor. Es tracta d'un sopar, evidentment, de nit, de lluna, amb parelles i sopant. El que passa que no és un sopar massa normal. Són d'aquells sopars que sempre passen coses, no? El restaurant, hi sol haver-hi embolics, però és que és un restaurant que té una cuina fantàstica, saps? Pot sortir qualsevol cosa, menys el que has demanat.
3: Menys el que has demanat, no? Aquest sopars a Venècia compta amb la Pilar Anglada, la Montse Archer, Eva Busquets, Pilar Spark, Dani Garzón, Pep Puig i Anna Rovira. Quan fa que esteu assajant aquest sopars a Venècia?
4: A veure, el taller de teatre es fa cada any i són 6 mesos, que es comença el mes de l'hivern i acaba el juny amb una representació. Són 6 mesos, però que són intensos, perquè mirem la gent que som i segons la gent que som adaptem l'obra. O sigui, és una obra que l'escric jo en funció de les persones que veig. I jo crec que se'n senten identificades. Ara alguna li ha hagut de canviar de personatge perquè no donava la talla.
3: Vale. Escolta'm una cosa, aquesta és la feina, no? Clar, si ets professional i ets un director professional i tens un elenco, allò, actors professionals, més o menys els poses, per exemple, a cada paper, no per lo que sap l'actor, sinó perquè quadra per fisonomia, per físic, no? Per exemple, de fer de doctor Morales, doncs posaràs un actor semblant, no? O sigui, clar, però quan tens un agent amateur, ja la cosa es complica.
4: Bueno, no? Aquí pot passar de tot, perquè quan vam començar el curs eren uns 10 i hem acabat 106. I vol dir que hem de fer personatges per 10. Amb el qual ja que doblen personatge o tripliquen personatge i el rol ha de ser canviat segons el personatge que fan. Cosa que costa moltíssim.
3: És molt difícil, però també hi ha la part d'alegria de quan veus el resultat, veure que mínimament ha sortit bé, que la gent ha posat tot allò que pot posar, que naturalment aquest divendres serà un dia de nervis perquè és el debut, és la primera, potser quan ja l'obra està més rodada, no? Allò que aneu de poble en poble, allò que aneu a altres escenaris, quan ja portes 10 vegades que puges a l'escenari, potser ja estàs més tranquil, no?
4: Sí, sí, evidentment, la que hi ha un rodatge, la cosa ja funciona. Aquí el que sol passar és que el seu curs normalment s'estrena i no es fa cap més interpretació, a no ser que l'Ajuntament o alguna entitat ho sol·liciti. Perquè això està promocionat per l'Ajuntament i llavors la missió és fer un curs, acabar el curs allà, fer l'entrega d'algun diploma o algun sopar que se sol fer i ja està. El que sí és veritat, i amb això t'haig de donar la raó, que la gent està esperant aquest dia per veure si ha sigut capaç, davant dels altres que saben que fa 6 mesos que estan assajant i que moltes vegades no ha fet mai teatre,

0: el veuen a dalt i diuen, què farà aquest?
1: Clar, és que és un examen molt dur per, per la persona que li agrada molt de teatre, però en plan amateur puja a l'escenari a fer una representació perquè sols tenir la família, els amics, els coneguts. Clar, ho has de fer molt bé.
0: Sí, s'ha de fer molt bé. Hi ha un avantatge que els focus tapen molt, però no deixa que si quedes en blanc...
1: Sí, quedes en blanc.
0: Quedes en blanc. Normalment hi ha solucions pel que quedar en blanc, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però, bueno, una bona música de fons, no sé sí, què, no sé, sí, un efecte especial.
1: L'entrada de l'altre banc.
0: Ah, no? Exactament. No, però esperem que, vull dir, que no passi, perquè estan molt conscienciats i amb moltes ganes, això sí, de posar-hi el coll perquè surti bé.
1: Clar, jo suposo que també aquests actors ho deuen fer tots els actors, inclús els professionals, no? Fora de l'escenari de l'hora d'assaig, a casa, mentre estan a casa tots sols, que no els veu ningú, també assagen, no? Allò que dius, igual que un estudiant es posa a estudiar a casa abans d'anar a l'examen, doncs els actors deuen fer el mateix.
0: Sí, sí, sí, evidentment fan això, i el curiós del cas és que a vegades els expliques alguna tècnica i no se l'acaben de veure, no? No es acaben de veure, per exemple, fent interpretant davant d'un mirall, que està molt bé perquè veus una mica com estàs gestionant els gestos, per exemple, o com estàs expressant la cara, tot el facial, segons la representació que tinguis. Però ells diu que davant del mirall que no s'hi veuen, prefereixen deixar-ho anar com sigui.
1: Com sigui, sí.
0: I millor que no hi hagi la dona que els miri.
1: Ah, perquè després les dones... No, això, fi, corregeix més la dona que el director de l'obra.
0: Sí, a vegades, per sort bé, però altres vegades...
1: No tant.
0: No tant, no.
1: De totes maneres, per aquests... Ja és prou difícil fer un paper, no, diguéssim, que doblar papers o triplicar papers. O sigui, clar, una persona que està fent un curs i que és el seu primer paper, clar, tu li dius, tu has de fer de professor. I després resulta que no, que també és taxista. Home, potser li costa molt, no?
0: Sí, sí, sí. El que passa que aquesta gent, d'alguna manera, ja són gent que ha fet una mica de teatre i té una mica de tables, no és algú que comenci en el curs, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors ens obliga això a retocar personatges que en principi havien previst que estaven en un lloc i ha hagut de fer doble d'això i ajustar l'obra, perquè una cosa que és tenir 10 persones, altra cosa és tenir 6.
1: A més, al ser amateurs, els textos no han de ser molt llargs. Jo em recordo anar a veure obres de teatre i una hora estar allà, un sol actor, vinga a xerrar una hora, que sí, ho trobo molt pesat, no?
0: Sí.
1: Però clar, ja no parlo tant d'una hora, però un actor amateur no li pots donar un quart d'hora ell sol damunt l'escenari fent un paper perquè s'ho ha de prendre de memòria, no pot
0: no,
1: estar llegint.
0: I tampoc és... La gent que va veure això vol anar a veure diversió, vol veure coses... a no ser un clàssic, que vull dir que té uns monòlegs ja de 5 minuts o un quart, com dius tu, de cada actor, però vull dir, en el cinema i en el teatre és millor que sigui breu la interpretació.
1: Mm-hmm.
0: I que es pugui centrar en altres temes.
1: Divendres 26 de juny a les 8 de la tarda, Espai Cívic al Teatre Bon Pastor, a Figueres, amb entrada gratuïta. El taller de teatre del Bon Pastor presenta i estrena Sopars a Venècia. Pep, espero que sigui un èxit, que la gent s'ho passi bé, que els que han participat en el taller s'ho passin bé, que sigui un bon final de taller i sobretot, doncs, que tinguin ganes de continuar fent teatre.
0: Jo espero que també, i haig de dir que si venen tindran una sorpresa perquè es sentiran, escoltaran, degustaran i podran veure el que és un sopar a Venècia, encara que no siguin a Venècia.
1: Doncs vinga, som-hi, que sigui un èxit. Gràcies.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Per aquí, per les nostres ones, passen molts estils de música, molta música que anem compartint, novetats, èxits, i Camela és una d'aquelles formacions que porta molts anys amb nosaltres i ara ens proposa aquest Nunca te he olvidado.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioche, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4 euros amb 63 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
1: Deep Emotion des del panorama internacional amb el Singing in the Dark.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Tu ja no me quiero ver, no sé, pero él lo debe ser.
3: La ràdio que ens uneix.
5: No sé a dónde voy, no es real.
6: La teva companyia diària.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les notícies més importants i destacades que arriben avui a Revetlla de Sant Joan a la nostra redacció. Detecten 29

0: Presentes al mes d'abril. Vilafant tindrà els divendres de juliol una nova edició dels Vespres Musicals. Són les notícies en aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. I tal com dèiem en titulars, el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques del GEAS de la Guàrdia Civil de l'Estartit, una unitat que donava servei a tota la Costa Brava des de fa gairebé 3 dècades. Segons avançada el diari El País, ja ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies, el servei es centralitzarà des de Barcelona, una decisió que ha generat malestar entre diversos ajuntaments de la zona. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ja ha enviat una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per expressar el seu desacord amb la mesura. Colomí defensa que els GEAS fan una tasca molt important, no només en rescat, sinó també de vigilància i prevenció i assessorament als clubs de submarinisme. La supressió preocupa especialment a l'Estartit, un dels punts amb més activitat subaquàtica de Catalunya. Les Illes Medes són un dels principals atractius de la zona i durant l'estiu concentren un volum molt alt d'immersions. Els alcaldes consideren que allunyar aquesta unitat pot afectar la rapidesa de resposta en possibles emergències al litoral gironí. I com dèiem, ha quedat desert el concurs per nou director de la presó del Puig de les Basses de Figueres. En té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
1: El lloc de director de la presó del Puig de les Basses a Llers ha quedat desert. Així consta el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que publica la resolució de la convocatòria per proveir diversos llocs de direcció de centres penitenciaris catalans. En el cas del centre penitenciari figuerenc, la plaça de director no s'ha adjudicat. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha confirmat que el lloc ha quedat desert. Per ara, no ha donat més detalls sobre si es convocarà un nou concurs ni sobre quin serà el calendari que preveu per cobrir definitivament la direcció del centre. La decisió arriba després de la renúncia del fins ara director de la presó de Figueres, Jordi Oliveres, que va deixar el càrrec en un context marcat pel suïcidi de 3 interns aquest any al centre penitenciari. El Departament de Justícia ja va confirmar a principis de maig que el responsable del Puig de les Basses havia posat el càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció i que la renúncia s'havia fet efectiva.
0: I d'altra banda, el plan Campai, desplegat entre el matí de divendres 19 de juny i la matinada del dissabte dia 20, va tenir un pes destacat a l'Alt Empordà amb dispositius simultanis a Figueres i la Jonquera. Només a la Jonquera es van identificar 103 persones i es van controlar 39 vehicles. A Figueres, a la sortida de l'AP7, es van identificar 18 persones més que acumulaven 16 antecedents. A la Jonquera, el dispositiu es va situar de manera alterna entre la Nacional 2 i l'AP7. El balanç va ser un detingut per una reclamació judicial vinculada d'un delicte contra la salut pública, una denúncia administrativa també per salut pública i una altra per no portar el permís de conduir vigent. En aquests controls hi van participar diferents cossos policials i organismes, entre ells Mossos d'Esquadra, Gendarmeria, Policia Nacional Francesa, Duana Francesa, Policia Local de la Jonquera i Guàrdia Civil, amb la seva unitat canina. A Figueres, els agents van tramitar una denúncia per tinença d'arma blanca, una denúncia de trànsit i 2 citacions relacionades amb la llei d'estrangeria. El plan Campai té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència mitjançant la coordinació policial. També busca reduir la reiteració delictiva, actuar de manera preventiva davant conductes reincidents i detectar situacions que puguin derivar en casos de multireincidència. En el conjunt de la demarcació de Girona, l'operatiu va mobilitzar 153 efectius. En total es van identificar 203 persones que acumulaven 283 antecedents. I el mes d'abril ha estat un mes rècord en quant a hipoteques.
1: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.506 signatures durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que el situa com el mes d'abril amb més crèdits hipotecaris tancats des del 2010, segons dades provisionals actualitzades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny del 2024. El capital mitjà prestat per cada hipoteca ascendeix a 195.060 euros l'abril, un 9,3% més que en el mateix mes de l'any passat, quan l'hipoteca mitjana se situava en els 178.413 euros. En conjunt, el capital prestat per aquestes hipoteques s'enfila fins als 1.464 milions d'euros, un 29,6% més que l'abril de l'any passat.
0: I torna a casa nostra Vilafant una nova edició dels Vespres Musicals. Tindrà lloc els divendres de juliol a Palau Sabaldòria.
1: Vilafant, programa de nou al...

0: cicle de concerts Vespres Musicals, una aposta per la música en directe a l'aire lliure pensada per gaudir del patrimoni del municipi. Enguany s'ha fet una aposta pels artistes de proximitat amb propostes musicals diverses que van des del rock tocat amb violoncels fins a versions d'artistes catalans. Amb la voluntat de donar a conèixer els espais més emblemàtics de Vilafant, els Vespres Musicals estrenen un nou espai, l'Espai del Cau. Els Vespres Musicals de Vilafant arrencaran el 3 de juliol amb el primer concert a Palol Sabaldoria i actuarà el grup Northern Cellos, que ens portarà rock and roll diferent amb la seva proposta de violoncels i bateria. Amb el títol Let's Rock, Let's Dance, Let's Cello, la formació l'empordanesa farà vibrar Palol Sabaldoria amb un espectacle vibrant i visual. Sons un país és la proposta que complirà l'espai patrimonial de Palol. Els germans Careta, Alba i Santi ens faran viatjar al particular testimoni sonor dels Països Catalans a través de la tradició popular, la nova cançó i fins al pop actual. Una proposta que ens farà recórrer la música de casa nostra en un exquisit i emotiu viatge pels sons del país. I per tancar el cicle, el 17 de juliol, l'Espai del Cau, situat al nucli antic de Vilafant, s'estrenarà com a escenari dels Vespres Musicals, amb els covers interpretats amb personalitat i potència per Blue Duck Duo, un darrer concert que vol ser una proposta imprescindible per als amants de la bona música en viu.
1: Estem amb una onada de calor, temperatures molt altes, tot i que sembla que baixaran una mica, tant el dia d'avui de revetlla de Sant Joan com demà dia de Sant Joan, i a partir d'aquí sembla que entrarem amb una normalització de les temperatures que no seran tan altes. Però per conèixer més coses de la previsió meteorològica, anem a conèixer el que ens diuen els companys de la xarxa amb el suport de Llenyes Empordà.
2: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Bon dia. Petitíssimes novetats estan apareixent avui a les comarques de Girona respecte als últims dies, com a mínim pel que fa a l'estat del cel, en forma d'alguns núvols baixos i d'algunes boires que a hores d'ara s'estan passejant sobre el mar, a la Costa Brava Nord sobretot, i que en alguns moments arriben a fregar al nord de l'Alt Empordà, també alguns indrets del Baix Empordà, sempre a tocar del mar. Aquests núvols baixos en alguns moments continuaran en aquesta zona compresa aproximadament entre la selva marítima i també el Baix Empordà, a la resta de contrades molt més sol, tot i que aquesta tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades de tempesta cap al Ripollès i la Cerdanya, amb algun ruixat local que només caurà en aquesta zona més a ponent de la demarcació. I a més, durant gran part de la tarda i el vespre, per tant, durant la revetlla, no esperem que hi hagi entrebancs. Tornarà a fer calor, sobretot molta xafogó arran de mar, i aquestes temperatures màximes que la plana empordanesa, sobretot ja cap a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, arribaran als 35 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa?
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: de cura.
1: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4 euros amb 63 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguin com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que repeteix cada vegada més, els productes de baixa sonoritat. Ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb puestos que hi ha animals. I...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Peten menys perquè tenen molta menys pólvora. I no fan tanta xispa i...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten, sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això, i avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que en encendre la metxa acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
15: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
15: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
16: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes coll encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acta molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Aurías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
0: L'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
0: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la Sala de Plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les tres claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
6: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla la Lins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot de la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
3: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
3: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
0: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades: Jo núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf; Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Pol Guasch; i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
24: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
23: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
0: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
25: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels 2 primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranars. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara 2 oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados.
5: luego sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
8: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebot i pèrdues han estat molt important.
25: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
9: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
25: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: A més, és que l'alerta per olonada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la...

0: 41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
2: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
3: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
2: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
1: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
2: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
2: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
1: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
4: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina. Mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Múrcia.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
2: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
6: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
2: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
2: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
2: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
8: Moltes de les mascotes més tibis

0: Cas, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
1: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
0: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
1: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo, doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
0: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
1: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
0: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
2: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus malgrat l'augment de les matèries primeres.
3: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
2: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
4: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
5: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de brioix de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardon sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Jo, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides de crema i de xocolata i de nata, pues van agafant més protagonisme.
4: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
6: Notícies en xarxa.
2: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que vagi generant moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
8: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
7: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
2: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
9: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
10: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
9: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
2: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
12: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
11: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
3: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
13: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
3: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
2: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
15: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
14: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és avançada perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
16: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
2: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
3: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
12: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
3: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
18: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
17: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
2: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
3: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la 1. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
2: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el Pla de Mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
20: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
19: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
2: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Pol Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
22: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
21: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
23: Bon dia, Marta.
2: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
23: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
24: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
25: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
24: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
23: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
26: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Luego sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
23: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrej Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
27: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para para poder ser anotador en momentos dados.
23: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
0: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat el planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenilà. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
1: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
0: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
23: I fins aquí els esports, Marta.
2: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.

0: allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: L'alerta per la onada de calor continuada activada amb especial afectació, sobretot a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També es reforcen els professionals del 112. I una altra de les notícies destacades d'avui: els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. La seva nota, un 9,9.
2: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat i fins a 30 municipis de Catalunya. L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Moltes d'aquestes persones, gairebé la meitat, ara no els cobren. I parlant de Valls, que entren dos dies intensos de Festa Major Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, la tronada i el tomb de vigília de gegants. La previsió d'aquesta nit de completes són els castells de la gamma alta de 8 i algun castell bàsic de 9, amb la gran novetat horària. La diada de la nit de completes arrenca a les 8 del vespre amb una hora d'actuació. I dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga. Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per aguantar i guanyar la sisena hoquei Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per via ràpida la final de la primera divisió de futbol.
3: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. 5, 4, 3, 2, 1.
4: And now for my next number, DJ S. I'd like to return.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: La història de la música disco és la que comença com cada edició de Hot Dance 80, i en aquesta edició de la història de la música disco el protagonista serà un intèrpret que ens arriba des de La Rioja.

Al darrere del nom artístic Charlie Danone, també conegut com Charlie D, es troba Carlos Ruiz, un home polivalent que estima la seva família i la música parts iguals. Carlos aterra a Barcelona des d'un petit poble de La Rioja per estudiar arquitectura. A la ciutat se sent com a peix a l'aigua. Es llibera de l'ostracisme del seu poble i passeja lliure, descobrint els racons, carrers i locals secrets que acull la gran ciutat. És en una de les seves visites a Blanco i Negro, la seva botiga de discos preferida, quan la música el troba. L'amo de Blanco i Negro li comenta la seva idea. Vol produir un disc tipus High Energy i necessita algú que pugui fer-ho. Carlos no s'ho pensa dues vegades. El seu cor palpita amb força i il·lusió davant la idea de poder gravar un disc, que és el seu somni. Així que es llança de ple al buit. Estem assistint a l'inici de la discogràfica Blanco i Negro i el naixement de la música de Charlie Danone amb I'm Got a Change, que es va editar el 1984.

Hola, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I direu que fa I Am Carrie amb Michelle Scheller a Hot Dance 80. Doncs efectivament, teniu raó, perquè és un senzill que es va editar al segle XXI. I és que aquest tema es va editar el 2007. Però és que, mira, l'altre dia fent neteja per casa, veient la MTV, doncs mira, em va sortir aquest tema que m'ha fet gràcia posar-lo.

La música de Bon Iem són els protagonistes ara a Hot Dance 80. Recorda, Hot Dance 80 el pots sintonitzar a Osona, al Moianès, a l'Alt Empordà, al Baix Montseny, al Garraf, al Baix Penedès, al Segrià, al Ripollès, al Maresme, a Terres de l'Ebre i a la Cerdanya.

Des d'Alemanya, Liz Michel, Marcia Barrett, Maisie Williams i el desaparegut Bobby Farrell. És el temps d'Alemanya a Suècia. Escoltant aquests compassos, ja sabeu de qui estem parlant. Dels ABBA. I això és el seu Bulebú. Això és Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors que et punxa la música dance, que sempre has escoltat i que sempre recordaràs.

Hot Dance 80, intentem que coneguis les versions actuals i versions de temes que es van fer clàssics i que sonaven a les pistes de ball. I és que el jovent d'avui en dia, la música que escolten, que diuen, perdoni, si existeix, el diu. És que n'hi ha que són molt creients, jo sóc agnòstic, però hi ha d'haver-hi alguna cosa en aquest món. La cançó que ja està sonant és de la banda americana The Tramps, pertanyent a l'àlbum del mateix nom que es va editar el 1976. A més, està inclosa la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Va aconseguir l'11 a la Billboard Hot 100 el maig de 1978.

una mateixa cançó. The Tramps, Disco Inferno. Hem escoltat avui la versió de Cyndi Lauper i hi ha una versió de la Tina Turner. I aquesta cançó és del segle XXI, de Delgado, i es diu Just Like Dim. Però podeu escoltar que la base quasi bé és la mateixa.

Aquest és el Hot Version d'avui. Un Hot Version per triple ocasió. I és que hi ha cançons que no s'han versionat mai, però n'hi ha altres que es fan 50.000 versions. Aquesta és l'autèntica, l'original. Ells són Silver Circle i això és Touch in the Night, des del seu number one Jubilee Albums Edition.

I seguim ballant a la pista central de Hot Dance 80, ara amb Mauro. Això és Buonasera, ciao, ciao.

Mira que portem 13 temporades fent Hot Dance 80. Em sembla que és la primera vegada que es punxa aquesta. Bona sera, ciao, ciao, de Mauro. I la propera que soltarem és Kiwi Cups.

KB Caps és un projecte Italo Disco des d'Alemanya. El projecte està produït per Keyhun i coproduït per Chris Bendoff, Christoph Lee i Carlin Burns. KB Caps van llançar nombrosos singles dels anys 80, com el que estem escoltant, Do You Really Want Me? O Julia.

0: Tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: I ara a la pista central de Hot Dance 80 ens acompanya It's a Game, la música de Les Mac.

I des del Hot Dance 80 et punxem formacions que no havíem punxat mai. Amb 13 anys, déu-n'hi-do, eh? Passen desapercebudes. I és que hi ha molt material.

t'he dit si et dic el nom de la cançó, segur que no saps qui són, però si escoltes això... Són els mateixos, exactament els mateixos, són Savage. I si et poso això...

La música de Savage ha estat protagonista uns minuts a la sintonia de Hot Dance 80. I ara ens anem a França amb Siron. Això és Got to Help Loving. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, una producció d'HDMR des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

acabarem aquesta edició d'avui de Hot Dance 80 amb una cançó d'un productor discogràfic canadenc amb seu a Montreal. La seva única entrada al Billboard Hot 100 als Estats Units fou el senzill Dancer. Va aconseguir el lloc 48 al 1979, però va aconseguir el número 1 a la llista Hot Dance Music Club Play dels Estats Units dues vegades.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
2: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això, fem unes campanyes sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Vilafant.
4: Amb la seva característica veu resposa en Rod Stewart va assolir la fama cap a final dels 60 i principi dels 70. Així el recordem, I don't want to talk about it.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El seu nom és Albert Hammond, un dels grans artistes que va escriure cançons per altres tan coneguts com Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, entre altres. Aquí el tenim amb It Never Rains in Southern California.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: i entreteniment al 107.3 FM.
1: I qui no recorda a David Bowie? Aquí tens la versió del 2018 remasteritzada del Let's Dance. És moment de moure'ns, de bellugar-nos una miqueta i de no estar-nos quiets. Així és com recordem i recuperem aquest clàssic.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioche, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres...

diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

Es van formar enmig de la llavors anomenada moguda madrilenya. Són els Natxa Pop. Es van donar a conèixer el 78, es van separar, tot i que el 2007 es van tornar a reunir per una gira. Natxa Pop, i amb una de les seves cançons més exitoses, com és aquesta, la Chica de Ayer. Quantes històries, quants records, escoltant aquestes notes musicals, i ja, pujant el volum, ni t'explico.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon ritme i, sobretot, molt bona energia és el que us intentem transmetre des d'aquest punt del dial. Ens segueixes?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde Marc Aloi ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.

0: 107.3 FM.
1: Així sonava i així sona el Dancing in the Dark, que ens oferia

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arrina del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis el que facis.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: 93 FM.
1: Així sona el Knock on Wood, una de les cançons que també recordem de la mata Amy Stewart.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Et deixo ara amb una altra de les bones propostes musicals.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
6: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
7: Si vols ser la compra bé, atana carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4 euros amb 63 cèntims. Sempre les millors promos.

Tant de bo no haguéssim de recordar aquesta cançó per una època de la nostra vida que no ha estat del tot agradable. Estem parlant del Covid i la relació que tenia amb aquest Resistiré. Diferents i grans artistes van col·laborar amb aquesta cançó el 2020.

0: artistes com Alex Ubago, Carlos Baute, Despistaos, també col·laborant amb aquest...
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, la A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
6: Ruta 66.
7: Hola família, benvinguts a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Això és un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Comencem l'edició d'aquesta setmana amb els Molly Hatchet, la banda de hard i southern rock de Florida. El seu disc de versions, titulat Regrinding Ashes, conté Tumble Dice, dels Rolling Stones, i Yesterday, dels Beatles.

Rockin' House, aquesta és la versió de Brian Setzer d'una cançó de Roy Orbison que van registrar els estudis Sun Records als anys 50. Precisament aquest disc és un tribut als mítics estudis de Memphis. Una altra de les cançons incloses és Rock and Roll Ruby de Warren Smith, que també Elvis, Johnny Cash i Carl Perkins van enregistrar en el seu moment.

I l'última de les versions tribut als artistes que enregistraven a Sun Records als anys 50, a càrrec de Brian Setzer, és una cançó que pertany a Ray Harris. La peça és aquesta, Lonely Wolf.

Més versions a la ruta 66 d'aquesta setmana. Ara són els britànics Def Leppard amb Street Life, original de l'any 1973 dels Roxy Music, la banda de Brian Ferry. La següent que escoltarem, també inclosa en aquest àlbum de covers dels Def Leppard del 2006, és una de David Bowie, Drive in Saturday, original també del 1973.

Ara fa 6 anys, un dels grans de la música country, Garth Brooks, editava un box, una capseta amb 4 CDs de versions. Entre les cançons trobem aquesta, Maggie May, original de Rod Stewart de l'any 71. I també feia un cover de la popular cançó Won't Stop the Rain, una composició de John Fogerty per la Creedence de l'any 70.

Més èxits de la música rock de tots els temps, però en versions. Ara des de Noruega, un dels vocalistes del metal amb més renom a Europa, Jørn Lande, que ha format part de bandes com els Vagabond, Millennium i Snake, entre altres. Ara fa dues temporades s'editava Heavy Rock Radio, un tribut d'artistes i bandes del gènere. Entre les cançons Rainbow in the Dark dels Dio, que hem escoltat, i You're the Voice de l'australià John Farnham.

Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions.

Recte final d'aquesta edició plena de covers a càrrec de grans artistes. En aquest cas és una cançó de la Creedence, Fortunate Son, a càrrec de Carlos Santana a la guitarra i amb la col·laboració a les veus de Scott Stapp, vocalista dels Creed. L'àlbum del 2010 també inclou Dance the Night Away, dels Van Halen. A les veus, Pat Monahan, líder dels Train.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí aquesta edició especial de versions de la Ruta 66. Per tancar el programa, una peça més de l'àlbum Guitar Heaven de Santana. La cançó Riders on the Storm, dels Dead Doors, on col·labora el teclista fundador de la banda, Ray Manzarek, i el desaparegut vocalista dels Linkin Park, Chester Bennington. Ara sí, marxem. Fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos. Siau.

0: Aquest dissabte 27 de juny passa a visitar-nos per les festes de Sant Pere de Figueres. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/Alt Empordà. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 23 de juny, viu la Revetlla de Sant Joan amb la segona unitat al 50% a les coques de brioix, de crema, fruita, xocolata o sense gluten. La segona unitat surt a un preu imbatible de 4,63 euros. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
6: Amb només 11 anys i gràcies a una beca va anar a la Royal Academy of Music. 6 anys després la va deixar per dedicar-se a la música rock. El

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort en un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
2: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards, si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
2: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere els Sius i Torrents, de Banyoles, amb un 9,9.
4: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
2: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix, la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses.
2: El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia, amb una altura de 261 metres.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
2: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
5: Ja vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per escoles de disseny de Barcelona.
0: I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
6: D'aquí a uns minuts, el Barça de Futbol Sala juga el tercer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, i si guanya s'emportarà el títol. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 9:15 del vespre el 5è i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla. Vent xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort en un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
3: El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions a circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
0: En qualsevol cas, anem a veure ara mateix quina és la situació a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Doncs, sens dubte, el més important encara és aquest accident, comentaves, mortal, malauradament, autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, si està treballant, però en aquest punt continua tallada l'autopista en sentit nord, en sentit Girona. De fet, més enrere ja es fan desviaments, per tant, l'autopista ja està tallada a l'altura de Maçanet de la Selva. En sentit nord es fan desviaments cap a la C35 i cap a l'autovia A2. En aquest punt de desviament de Maçanet de la Selva és on ara mateix hi ha la cua més important. Pensa que parlem d'una cua de més de 10 quilòmetres. Per tant, si ara mateix haguéssim d'anar des de Barcelona cap a Girona, sens dubte la millor alternativa seria l'autopista del Maresme, la C32, on en aquests moments només hi hauria aturades d'un parell de quilòmetres al tram de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. De fet, en aquesta zona també hi ha aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a la C60 a Argentona, precisament per enllaçar amb l'autopista C32. Tot sigui dit, a banda d'aquesta incidència, d'aquest accident a l'AP7, la veritat és que la resta de la xarxa viària, el trànsit millora i, a més, molt ràpidament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
3: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
5: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
3: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
3: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
6: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
3: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I a aquesta hora la flama del Canigó és camí cap a moltes de les fogueres d'arreu de Catalunya. La flama ha sortit aquesta tarda des de la plaça Sant Jaume per arribar a tots els racons del país. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Molt bona tarda. A hores d'ara, l'ambient a la Gran Plaça és de festa i celebració, com podeu sentir, amb centenars de persones que s'han aplegat per seguir en primera persona una tradició que dona el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La flama, que aquesta passada nit s'ha renovat al cim del Canigó, als Pirineus, ha recorregut diversos punts del municipi, sortint a les 5 de la tarda des del Camp Nou fins a arribar al centre de Barcelona cap a les 6. I és que es tracta d'un símbol de continuïtat i de germanor que servirà per encendre les fogueres de molts barris i també de molts altres municipis. Al llarg de la tarda, l'acte s'acompanyarà de balls, sardanes, música i molta cultura popular, amb capgrossos i gegants per descomptat, en una plaça que avui és plena de llum i color. A partir d'ara, doncs, la festa es traslladarà als carrers i places d'arreu de la ciutat en una nit marcada, com és tradició, pels petards, les fogueres i les celebracions populars. Així doncs, Barcelona ja viu oficialment la revetlla de Sant Joan.
0: Gràcies, Andrea. Els petards, precisament, poden generar molèsties a les persones, però també a les mascotes. Els veterinaris recomanen mètodes naturals o mètodes químics perquè puguin passar millor la revetlla davant del desgavell emocional que poden provocar. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
8: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
9: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
8: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
9: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
8: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
9: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
8: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
0: I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
3: La clàssica de brioix amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A la Garriga enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
10: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques i els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
11: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantenint preus perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
10: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat i la nota mitjana més baixa d'una matèria, l'ESPAU, en 10 anys.
3: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
0: Esther Minguell.
12: 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
13: Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
12: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
14: Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
15: No, sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
14: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bebe.
16: Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes, que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acta molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
17: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
16: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos, i és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
3: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
18: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
3: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Polo.
19: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
5: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
19: La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Estat ha donat llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
20: Segons ha avançat el periòdico de Catalunya i fons de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una 20 quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: Doncs el Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un dels aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
3: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
5: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wing, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
3: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a uns 2 anys.
0: I en cultura, el recinte de la Fabra i Couts al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada creades per l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro.
21: Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, la música de Sergi Puigcerna i llibret d'Alicia Kopp, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
22: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
21: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a 7 minuts el Barça de futbol sala inicia el tercer partit de la final del play-off pel títol. Els de Javi Rodríguez celebraran la revella de Sant Joan com a campions de la Lliga si superen el Pozo de Múrcia. D'aquesta manera aixecarien el trofeu 3 anys després. El mateix Rodríguez, entrenador del Barça, espera deixar-ho tot sentenciat aquesta nit.
3: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
2: L'altre punt rellevant de la nit és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el tercer partit que jugarà l'Igualada en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
4: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
5: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'havia de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
4: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
2: En futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
6: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
2: Per la seva banda, el Centre d'Esports Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. Pel que fa al mercat de fitxatges futbolístic, a la primera divisió masculina el Barça ha anunciat un acord pel traspàs d'Iñaki Peña al Panathinaikos grec. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon tècnic de Javi Aznar. I un darrer punt en embol, l'Ali, perquè el balonmano granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins al 2027.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Huguet, a coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon.
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara en algunes vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a la P7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
8: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La porta veu del govern és Sílvia Paneque.
9: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
8: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles amb un 9,9.
10: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen però ja, algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
6: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
8: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguen i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
6: Llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses.
8: El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres.
6: En cultura, el recinte de la Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
8: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran 3 òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
11: Que vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per escoles de disseny de Barcelona.
6: I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
2: Acaba d'arrencar el partit del Barça de futbol sala contra el Pozo de Múrcia. És el tercer duel de la final i si els culers guanyen s'emportaran la Lliga. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 8:45 del vespre el cinquè i últim partit de la final de l'hoquei Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
12: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla ben xafogosa arran de costa, però

0: Pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
3: El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità. La C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions de circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
2: En qualsevol cas, anem a veure quina és la situació ara mateix a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Encara hem de parlar d'aquest accident mortal que comentàveu a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, les grues ja estan treballant, però l'autopista continua tallada en aquest punt de l'accident. Com et deia, a Riudellots de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona, ara els desvien just en aquesta sortida cap a l'autovia 2 i la C25. Més enrere, a Maçanet de la Selva, on també es feien desviaments, aquí en principi ja no es fan aquests desviaments, però encara hi ha aturades importants. Pensa que la cua ha arribat als 10 quilòmetres, doncs això, encara aturades, potser una mica més intermitents, però uns 10 quilòmetres molt complicats entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva, en aquesta zona de la P7, encara el trobareu, com et deia sempre, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, encara recomanem com a possible via alternativa l'autopista del Maresme, la C32, aquí només hi hauria aturades un parell de quilòmetres just al tram de Mataró, entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en aquesta autopista C32, la del Maresme. A la resta de la xarxa viària, també com et comentava anteriorment, i millora molt ràpidament el trànsit, i ja parlem de circulació, la veritat és que força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
3: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels jocs habilitats per a l'ocasió.
5: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
3: Avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
2: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla, una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
3: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
6: Som molt sensibles amb això, fem unes campanyes sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
3: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
2: I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
3: La clàssica de brioix amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de ardons.
2: A la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
0: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan. De totes les

0: Mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques i els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
1: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable i ja estem els mateix, jo crec que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantinguem preus perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
0: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garriguencs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat i la nota mitjana més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
3: Esther Minguell.
5: 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
6: Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
5: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
3: I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
7: Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
8: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor i m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
7: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
3: La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé.
9: Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular a l'exigir avançar eleccions.
10: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente, o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
9: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
3: Doncs lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos. I és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
11: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
3: Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Polo.
12: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
13: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
12: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: L'Estat dona llum verd a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
14: Segons avançat el periòdico de Catalunya i fonts de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès.
15: El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
16: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
15: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
3: Més coses. La biotecnològica catalana IPRA espera tenir una vacuna contra la pesta porcina d'aquí 7 anys.
4: La farmacèutica lidera un consorci internacional de 17 empreses d'Europa, els Estats Units i l'Àfrica que treballen conjuntament en aquesta investigació. El director general de Salut Animal d'IPRA, David Caballero, ha explicat que ja han començat a fer proves amb animals, però que encara s'està en una fase molt incipient per la complexitat del virus.
3: I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública i la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Matioli al capdavant de la institució i ha explicat a la xarxa les seves línies d'actuació. Maite Polo.
12: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
17: És del tot insuficient, estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
12: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
17: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada.
12: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
3: En cultura, el recinte de la Fabra i Coig al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Serà del 2 al 5 de juliol. David Navarro.
18: Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
19: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
18: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
20: Bona tarda, Lali. El Barça de Futbol Sala està jugant el tercer partit de la final del play-off pel títol contra el Pozo de Múrcia. Al minut 10, el resultat és de 0-2 pel Barça, que s'ha avançat amb gols de Catela i d'Adolfo. En cas de victòria, els blaugranes celebrarien el títol aquesta mateixa nit, després de 3 anys sense fer-ho. L'altre punt rellevant del dia d'avui és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el tercer partit que jugaran els igualadins en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
21: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyenc que no pas el Liceo.
22: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
21: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
20: Encara en hoquei sobre patins, el Noi ha incorporat el porter reusenc Josep Maria Virgili, qui prové del Calafell.
23: Doncs amb moltes ganes, quan em va trucar l'Aleix, em va fer molta il·lusió perquè al final el Noi és un equip històric i l'afronto amb moltíssimes ganes. Crec que puc aportar, sobretot, tranquil·litat a la porteria i moltes ganes de treballar.
20: En bàsquet, Andrei Pluta és nou jugador del Bàsquet Girona per a les pròximes dues temporades. L'exterior arriba procedent del Legia de Varsovia de Polònia, el seu país natal. Té 26 anys i enguany ha estat escollit com a millor jugador de la Lliga Polonesa. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
24: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no?, para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
20: Encara a Girona, però en futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
25: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
20: Per la seva banda, el Centre d'Esport Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon entrenador de Javi Aznar. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins al 2027.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dijous, això sí, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda i molt bona revetlla. Adéu-siau.
26: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els...

0: is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Welcome back to the Eclectic Connection. Be good on your radio. Avui dediquem aquest programa al Johnny Marr, un dels músics més eclèctics del planeta de la música independent. John Martin Meyer, nascut el 3 d'octubre de 1983, no, 63, Hardwick, una localitat de Manchester. Fill de pares irlandesos d'origen catòlic, abans de dedicar-se a la música, Johnny Marr aspirava a ser futbolista amb el Manchester City. Afortunadament, des dels 14 anys va començar a tocar la guitarra i, de fet, el Billy Duffy, guitarra dels Colt, el va introduir posteriorment a la guitarra elèctrica. Tothom coneix el Johnny Marr per ser el membre fundador dels Smiths a la guitarra des de 1982 fins al 87. Però també posteriorment va formar part de DD amb el Matt Johnson fins al 1994 i amb l'Electronic, el grup que formava també amb el Bernard Sumner dels New Order. Això va ser als anys 90 fins al 99. Posteriorment, al segle XXI, en va formar els Healers i ja va editar el seu primer àlbum a la veu, el Johnny Marr, el 2023, acompanyat per el Zach Starkey, el fill del Ringo Starr, a la bateria. També va formar part dels Modest Mouse, aquest grup americà, fins al 2009. I abans de començar la seva carrera en solitari, també va actuar amb els Crips el 2009. Avui repassem la seva trajectòria, escoltarem pràcticament un tema de cada un dels àlbums que ha editat amb aquesta gent. I fins al 2022 podem dir que ha editat 4 àlbums en solitari, dels que escoltarem un tema de cada un. Benvinguts, benvingudes. Aquesta és la connexió eclèctica amb Johnny Marr.

I'm Still Ill, encara estem malalts d'amor pels Smiths. El tema inclòs al seu debut de 1984, trencador i provocador. I don't care. The Queen is dead, la reina està morta. És el títol i el tema que escoltes del tercer àlbum, editat en 1916, de juny del 1986, amb Rough Trade, Trade Records. Aquest tema obre aquest disc emblemàtic fins al moment. Va ser composat per Johnny Marr sota la influència de Velvet Underground, amb la veu de

Blanc de DJ, pengeu al DJ perquè posa música, la música que posa no diu res de la meva vida. De fet, en Johnny Marr i el Morrissey van dedicar aquest tema a un dels DJs de la BBC que, de fet, posava música que no, de fet, no els hi motivava gaire. I, de fet, Panic és un dels temes amb els que jo vaig connectar directament amb els Smiths a 1987, quan ja pràcticament s'havien de separar. I llàstima, perquè no els vaig poder veure mai en directe. Si tu els has vist, enhorabona. Crec, si no m'equivoco, que el Jaume Blancafort, un gran... una gran influència de Ràdio Caldes, els va veure i, bueno, espero que algun dia el puguem retrobar per les zones de la connexió eclèctica. Sí, Jaume, si m'escoltes, ho dubto, però gràcies. I ara, bueno, aquest tema en qüestió ens porta ja pràcticament al final de la carrera del Johnny Marr amb els Smiths. Agafem un tren al·lucinant amb aquest tema. És un tema instrumental editat en directe en 1988, però ja els Smiths s'havien separat i editaven aquest àlbum. Un tema, bueno, de fet és un, tot el que és l'àlbum és en directe sota el títol Rank, i així pràcticament posaven un punt i final a la carrera dels Smiths.

The Trace Train, el tren al·lucinat del Johnny Marr. El tema en qüestió era l'últim que va composar ell com a instrumental. Només va composar tres instrumentals a la amb la carrera dels Smiths, però el que hem començat justament, que no l'he presentat, el Oscillate Wildly, era un tema dedicat a l'Oscar Wilde, evocant emoció i nostàlgia. El Morrissey es va negar a posar lletra a aquest tema, per una qüestió ja que no sabem mai, perquè finalment el Johnny Marr va acabar convertint aquest tema en el primer instrumental dels Smiths en 1985, un tema atemporal. No parlarem del Morrissey, tranquils, tranquil·les, perquè és una persona que no ha sabut evolucionar. No tinc res en contra ni a favor, simplement que la seva trajectòria ha estat prou desafortunada i l'hem pogut veure en directe i la veritat és que és molt lamentable. Fins aquí, aquí ja s'ha acabat el Morrissey, i en Johnny Marr continuem, perquè ell és el que ens manté connectats amb aquest programa, en el que escoltarem pràcticament tota la seva carrera amb els grups que ha estat pràcticament. Ara ja dels Smiths passem als The, el grup de Matt Johnson, amb el que 1989 va editar l'àlbum és el Mind Bomb, i escoltem el Beaten Generation, la generació golpejada. De fet, parla d'una generació que segueix molt vigent, generació desinformada i molt afectada per els prejudicis. Aquí escoltem The Beaten Generation.

Slow Motion Replay, a càmera lenta. Arribem al crepuscle. El Johnny Marr amb els DD editaven l'àlbum Dusk. És el crepuscle, el 1992, forta càrrega existencialista. Tothom sap el que està passant al món, però ningú sap entendre el que li està passant a dins seu. No sap el que sent realment. I això és, un dels temes que captura el que estem sentint pràcticament al segle XXI. I la gent sí està molt connectada amb les xarxes socials, amb tot el que ens envolta, però no sabem realment. Sabem el que passa a Austràlia, però no sabem el que passa a casa nostra. I és lamentable, però és així. Això ja ho deia el Matt Johnson dels DD a 1992. I el Johnny Marr se'n sortia endavant, sense els Smiths, sense els DD. També va col·laborar amb els Talking Heads en 1988, va formar part dels Electronic pràcticament ja a la dècada dels 90, juntament amb el Bernard Sumner, vocalista dels New Order, i aquí escoltem el hit extret del seu debut, Electronic 1989, amb Factory Records.

Així arribem a la ciutat prohibida, Forbidden City, a les electrònics, electrònic vull dir, a 1996, el segon disc del Johnny Marr en companyia de la veu del Bernard Sumner. Aquest disc està, aquest tema, vull dir, està inclòs al Raise the Pressure, pujant la pressió amb el Johnny Marr. Fins a finals dels 90 va continuar amb, amb electrònic, aquest duet, i el 99 van editar el que seria el seu últim disc, el Twisted Tenderness, la tendresa retorçada, del que escoltem Vivid, un tema vital a les composicions d'en Johnny Marr, sempre mirant endavant, i aquí escoltem el tema del tercer àlbum dels Electronic, Vivid.

I així arribem al segle XXI. Johnny Marr and the Healers. El 2003 van editar el seu Boom Slang, del que escoltem The Last Ride, l'últim viatge, en companyia del bateria Zach Starkey, el fill de Ringo Starr, i el baix d'Alonso Bevan, dels Kula Shaker, un grup avançat al seu temps que només va editar aquest disc, però que els vaig poder veure en directe i us puc dir que vaig al·lucinar.

Dashboard. El taulell de control va ser composat pel Johnny Marr el 2007, formant part dels Modest Mouse, aquesta banda americana, amb el seu àlbum We Were Dead Before the Ships Even Sank. Estàvem morts inclús abans del que el vaixell s'enfonsés. De fet, és l'únic àlbum que, en el que Johnny Marr va participar, i ja el 2009 va tornar a Anglaterra i va actuar amb els Crips, amb els que també va enregistrar un àlbum en el que trobem Ignore the Ignorant, ignorem els ignorants, amb els Crips, a la banda amb la que ell va actuar i editar aquest mateix àlbum, Ignore the Ignorant, the Crips.

Right. I així arribem al 2013 amb el Johnny Marr fent The Messenger. The Messenger. Donant títol al seu primer àlbum en solitari després de 30 anys a l'ombra col·laborant amb altres artistes, aquí demostra que pot fer-ho tot sol, que tocar la guitarra i posar veu als seus temes amb total solvència. Johnny Marr.

Island. Així arribem al terreny de joc. El segon àlbum del Johnny Marr, editat el 2014, en solitari. Un àlbum més enèrgic i elèctric que l'anterior. No tothom sap que en Johnny Marr també va composar bandes sonores. De fet, ha acompanyat o el va acompanyar al Hans Zimmer. És tan eclèctic que també ha fet bandes sonores com aquesta en col·laboració d'aquest alemany. El tema inclòs a la banda sonora del film Free Held, alliberat el 2015.

Different Gun, un arma diferent, una manera de tocar la guitarra i una manera d'entendre la música que va més enllà. Johnny Marr sempre ha demostrat tenir un toc personal e intransferible. I aquí arribem al final de la nostra connexió eclèctica. Escoltem aquest tema extret del seu tercer àlbum en solitari, Call the Comet, cridant al cometa des de 2018. Ja se'm anava l'olla més enllà, o més enrere. Fins aquí podem arribar. Després de més de 40 anys, en Johnny Marr ha demostrat que ens pot transmetre espírit, poder i ànima. Aquest és el tema extret del Fever Dreams, el seu quart i últim disc fins al moment. El 2002, després del confinament, aquest és el treball més ambiciós del músic mancunià. Amb això us desitgem bona nit i bona sort. Good night and good luck. Be good.

0: Molt bones, amics de la festa. Benvinguts al Rhythm is a Dance. Junts connectarem amb la millor música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky. Durant 2 hores connectarem amb la millor música de ball, amb el dance, les connexions amb els nostres DJs, la millor som, màquina i hardcore. 2 hores de festival perquè desconnectis i vibris amb la millor música. Som i família, comença la festa. Anem a vibrar.
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.
0: Som i família, comencem la festa amb aquesta novetat. So Techno, creació de Fisher. BDSM.

0: comencem el festival d'avui amb aquest so techno, amb aquesta novetat, tema de Fisher, BDSM.
1: Business Development.
2: Sales Marketing.
0: Sí, sí, família, avui carregats de novetats, de molt bona música, perquè ballis, perquè desconnectis durant 2 hores. La festa es diu Rueda Mitja Tensa. Som-hi, una altra novetat. Un artista que m'encanta, Charlotte de Witt. Aquí tens la seva última creació, Hitcher Tag Night. Espectacular.

aquests estils que també enganxen i estan a l'ordre del dia. Som-hi, pugem les revolucions amb una altra novetat molt potenta. Scooter! I aquest No Riding!

aquí els atents, seguint, fotent-li molta i molta canya. També amb actuacions a la zona d'Alemanya. Encara fan concerts, encara fan temes, encara fan brutalitats com aquesta. Ells són Scooter, No Raving. Novetat que sona, com no, aquí en el Rhythm is a Dancer. La festa la tens assegurada. No canvis, que la festa la tens aquí, les novetats, la millor música, la millor festa.

Scooter amb aquesta peça Nejaja In the Sky, un gran clàssic en versió actual. Sí, sí, família, això és el Brinda Mix Danger, festa assegurada. I vinga, més temes espectaculars.

Got to Now. Bona versió actual d'aquest gran clàssic de Capella. Som-hi, que això és el Ruïna Mills a Denzer. I ara aquesta combinació, Ben Rose i Julio Posadas. Más música i menos guerres. I després, sessions.

0: música i menys guerres. I ara arriba el moment de la sessió. Sessió especial. Som-hi, això és el ruït de mig de Denzel. La festa continua.
1: Música i menys guerres.
2: Ok, roll the drums.
3: Estàs connectat amb DJ Flecky.
4: Coming up strong with some hardcore power.
0: Recorda que pots seguir-nos a través de la xarxa social Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm is a Danger. Grans DJs, espectaculars sessions, festes impressionants. Això és

Som-hi, família! Anem a recordar una altra part d'aquest aniversari de Javi Maki que es va celebrar a Lloret de Mar el mes de març. Avui toca la sessió que va fer el gran DJ Cheps des de la Blanc a Lloret de Mar. Doncs vinga, anem a recordar aquesta sessionaca aniversari Javi Maki, Sara Leblanc, en sessió DJ Cheps!

0: Sí, senyors, i fins aquí aquesta sessió que vam viure en aquest aniversari del gran Javi Maki a la sala Leblanc a Lloret de Mar al mes de març, en aquesta sessió que es va fer DJ Cheps. Doncs aquí s'acaba la ruta de les festes i continua la festa pujant la revolució, és que arriba el so més maquinero. Vinga, Xavi!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco.

0: Recuerda que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm is a Dancer.
1: Quiero ser maquinero.
2: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Vinga, seva família. Mitjoreta de programa. I anem a fotre-hi més canya. Pujant la revolució amb aquest so maquinero. Amb una creació d'un gran clàssic. Hot Drum. I Ruboy. I Andrés Surf. Amb aquest Eglis Attack Remix 2026. Canya de la bona, vinga, som maquineros!

A mi família, més canya. Canya amb aquesta de Toams. Tu estàs loco amb aquesta versió maquinera. Vinga, som mi família, que és maquineros, aquestes maquineres. Que es facin notar.

com sempre, bona màquina actual. Bones versions. Molt bona festa, la tens aquí assegurada. Som-hi, que pugem els BPMs. Una mica de so.

s'anomena To The Stars. Com ens agrada aquest so hardcoreà actual. Sí, sí, tot això sona aquí en la rueda més a dents.

sí, això és Hardcore Actual. Endymion, I Insta. Where I Belong. Hardcore Actual. Miques, miques, família, recta final, últims temes i atenció amb el següent. Un gran clàssic en versió Hardcore Actual. Age of Love, I Insta. The Age of Love, amb aquest so hard. Actual, bona versió.

versions i versions i versions d'aquest gran clàssic de Eyes of Love. Doncs vinga, una altra versió actual de Eyes of Love, Ai Ista. The Eyes of Love, Hard, version remix 2026. I és que les millors peces sonen aquí en el Ruïda Mix de Denzel. Cada setmana la liem per tu. Som-hi, un altre tema més. Hardcore pur amb Ista.

les reines d'aquest estil hardcoreà, Ista, amb aquesta proposta, Wolf City Anthem.

0: say yes to another excess.
1: Un gran clàssic, sí senyors. A veure si la setmana que ve tinc temps de posem sencereta. I és que dura quasi 10 minuts. Vinga, família, la setmana que ve la tornem a liar aquí mateix, en el Ruïda Mix de Denzer. Mateix dia, mateixa hora. Salutacions, abraçades, molt de petonets de DJ Flecky. Gràcies, gràcies. Fins la propera!

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més. Arriba Hot Dance 80. I en aquesta ocasió ens dedicarem a repassar els èxits de l'any 1982.

I és que les cançons a les bandes sonores de les pel·lícules als 80 funcionaven molt bé. Com ara, actualment, també hi ha cançons doncs, que són conegudes perquè es posen a les bandes sonores de les pel·lícules o anuncis a la televisió. Avui escoltarem cançons que hem anat escoltant durant la temporada i altres no. I una que m'ha fet molta gràcia veure quan he fet el repàs de les cançons del 82 era aquesta.

0: Vine a gozar. Hola, Marc.
1: Por eso, niño.
0: Què tal, company?
1: Sí, va, estic bé, eh? Sí, sí, molt bé. Molt bé, Missa Maria.
0: És la música que sonava el 1982.
1: Sí, quins records d'època del Mundial, del Nalajito.
0: Sí. Uf. Jo me'n recordo que els vaig veure al pavelló del Club Ativic.
1: Sí.
0: I era una passada,
1: Jo no els vaig veure ara en directe, però...
0: Jo sí.
1: No feia temps que, no escoltava aquest tema.
0: Sí, sí, és que... són del teu poble, no?
1: Sembla que sí.
0: Són de Terrassa.
1: Em sembla que sí, que eren de Terrassa.
0: Són de Terrassa. No sé si encara estan vius aquesta gent o què passa.
1: No en tinc ni idea.
0: Avui sonar coses molt rares aquest programa, us ho avanço ara. Perquè com hem començat el programa, sonarà Sylvester, que s'ha anat escoltant durant la temporada. Sonarà Carlos de Foc, Menard Ward, Laura Branningham amb Glòria. El Miguel Ríos, el blues de l'autobús.
1: Sí.
0: I Barón Rojo, los rockeros van a l'infierno.
1: Uf.
0: Què passa? Fins a Miguel Ríos encara, el hot dance encara pot entrar. Barón Rojo, los rockeros van a l'infierno, no sé ben bé si podria entrar.
2: ¿Aló? ¿Aló?
0: A lo mejor no está.
2: ¿Y sí?
0: Bueno, Marc, anem per feina. cada setmana ens fem un fart de riure.
1: Pues sí, pues lo que es tracta, tu. Passar-ho bé, passar un bon rato.
0: Passar una bona estona.
1: I l'audiència que disfruti al màxim.
0: I tant que sí. Bueno, Marc, a veure, posarem... A veure si... És que tinc... No, ara estic treballant amb les llistes meves i les de la ràdio, les de la ràdio... No.
1: Imagina't l'any 82 que apareixien al Billboard americà fins al número 100... Temes repetits, per exemple, de Cool and the Gang, de Diana Ross, que tenim que comentar, no?
0: Sí.
1: Olivia Newton-John, en fi, també el tema el grup Vangelis. Home, temes inconfusibles també, el Pain the Love the Soft Cell, per exemple.
0: Sí.
1: Shake It Up the Cars, Hold Me the Fleetwood Mac, per posar un exemple. Grans formacions i grans personatges,
0: De sota estem escoltant el Vangelis Papatanasius.
1: Uf.
0: Perquè és grec.
1: És grec, sí.
0: Jo l'altre hi vaig cometre l'error de dir John en Vangelis, John Vangelis, i resulta que el John era la veu del John Anderson, dels Yes, i el Vangelis és el multiinstrumentista, com en el seu cas el rock sinfònic és el Mike Oldfield.
1: Exacte.
0: I aquesta la va fer el Vangelis sol, als Jocs Olímpics de 1924 a París.
1: Sí.
0: Bueno, Marc... Bueno, anem per feina,
1: però això, aquest tema sembla mentida, no? Però va sonar bastant a Alemanya. És un artista, va néixer als Estats Units, al Bronx, al barri del Bronx de Nova York, però va triomfar moltíssim bastant aquí a Europa, sobretot a Alemanya, aquí a Espanya també. Aquí a Espanya va triomfar més el tema de Thief of Hearts, any 84, referim a Melissa Manchester, Melissa Tony Manchester, seu nom artístic Melissa Manchester, i una de les veus també discos per excel·lència, no? Avui hem escollit un tema del 82 que va ocupar el Top Chart en diverses posicions, especialment en aquesta ocasió destaquem el Billboard americà, que va ocupar la posició número 18 amb el tema bastant llarguet, You Should Hear How She Talks About You. La traducció és si tu tens que escoltar com parlen de tu.
0: Doncs escoltem com parlen de tu.
1: Exacte.

0: La música de Melissa Manchester que ens presenta en aquesta edició el nostre company Marc Arasanz.
1: Absolutament un tema genial, editat per l'Arista Records, un subsegell de la BMI, i bueno, aquí, que potser aquí a Espanya el que va triomfar és el Thief of Hearts, que bueno, moltes amigues de la van posar, després va passar més endavant més desapercebut, però bueno, unes artistes que resta de països europeus va triomfar bastant, a part de Nord-Amèrica, lògicament. I això va ocupar, amb aquest tema, la posició número 18. Una posició bastant alta, la veritat. De l'any 80... Ai, l'any 82, exacte. De 1982.
0: Doncs encantat de tenir-te una setmana més a Hot Dance 80, Marc.
1: Un plaer, jo, Maria, i a tota l'audiència Hot Dance 80.
0: Doncs ens escoltem la propera setmana.
1: Perfecte.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Per si no ho sabeu, són una parella de nord-americans i es diuen Daryl Hall and John Oates. I aquest és un dels seus grans èxits, la devoradora d'homes, Manider.

amb Daryl Hall i John Oates. I ara anem a escoltar un intèrpret que es diu Tony Basil i una cançó que es diu Mickey. Això és Hot Dance 80 i avui estem fent un repàs al que van ser els èxits del 1982.

0: quatre maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes en el blog hotdance80.blogspot.com.
1: Us ho acaba de dir la nostra companya, la Teresa. Tal com ens podeu, doncs, trobar als mitjans digitals. A Facebook, al Twitter, al hotdance80@gmail.com. Benvinguts als oients que et sintonitzeu mitjançant Ràdio Vic. Ràdio ARRC de Torelló, Gas FM, Ràdio Vitamènia Santa Maria Palautordera i Ràdio Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. I molt, molt aviat s'afegeixen a aquesta llista de 5 emissores dues més. Se'ns escoltarà a la costa, a l'Alt Empordà, des de Cadaqués, Ràdio Cap de Creus i el Garraf se'ns escoltarà mitjançant Ràdio Cubelles. I és que Hot Dance 80 creix. La música de Sylvester i Patrick Conley, el Do You Wanna Funk, un dels èxits que no pot mancar mai en una sessió que un DJ punxi bon funky. I si va ser un èxit del 82, aquest tema de Sylvester i Patrick Conley que hem escoltat en més programes, anem a escoltar Evelyn Champagne, Evelyn King.

I en aquesta ocasió arriba la pista de Hot Dance 80 a Ottawa. I aquesta, que també va ser un èxit del 1982, Gens Up. Més tard escoltarem la banda sonora d'una pel·lícula que va triomfar el 82.

Got a One in Hands Up. I com hem dit, anem a escoltar la banda sonora d'una altra pel·lícula. Abans hem escoltat la banda sonora de... Els carros de foc, mentre estàvem parlant amb en Marc Arasán. I també hem escoltat la banda sonora del Rocky 3. Ara, en aquesta ocasió, escoltarem una banda sonora d'una pel·li del Quentin Tarantino. I ell és David Bowie. Cat People Patting of the Fire. I això és el teu programa Dance dels 80. Hot Dance 80.

Pas i Toche, amb la música de Musical Youth, ens arribaven des de les Illes Britàniques el 82. I des d'Euskadi ens arribava això.

0: Una balada de les que sempre recomanem al Hot Dance 80. Recordeu que sempre des d'aquí hem recolzat, hem recomanat, doncs, que a les pistes de ball es tornin a punxar lents com es feien als 80.
1: Hola, sóc el Gabriel de Closet.
2: Hola, amigos, y soy Linda Chorizo.
3: Hola a todos, soy Dani Moreno del Gallo.
4: Un gran saludo, Ryan Paris.
5: Hola, sóc l'Elisabet de Closet.
6: Hot Dance 80. Saludos de Paul Aldini.
0: El 1982, aquest era un gran tema. Un tema que sempre se l'ha associat amb Miguel Ríos. Però resulta que li va composar aquesta cançó el seu gran amic, en Víctor Manuel.

quatre maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes en el blog hotdance80.blogspot.com.

Edició 139 de Hot Dance 80. En aquesta ocasió sonava Men at Work i Who Can Hide Me Now.

I una altra de les veus del 1982 és la que va ser el cantant de Commodores, Lionel Richie. I això és Tralee.

Quines vacances! No has escoltat la música de Lionel Richie? I és que era un intèrpret que sonava tot l'any, però a l'estiu sonava el ràdio casets dels cotxes. Amb les cintes de caset, amb el nostre Boli Vic, per rebobinar la cinta. Quin records, el mateix que aquesta parella. Una parella que eren molt feliços, que va desaparèixer la seva filla, no la varen trobar. Un tirava per un cantó, l'altre tirava per un altre. No sé com estan les coses al cor. Nosaltres anem a la part artística d'aquesta parella italiana. Albano i Romina Power i la seva Felicità.

La Felicità, amb Albano i Romina Power. 7 minuts per acabar l'edició 139 del Hot Dance 80. Això és bastant més heavy. I és que l'altre dia, parlant amb en Joe, em deia Barón Rojo, i deia, buf, no és que sigui mala música, però esclar, per ficar el Hot Dance 80... Això era un èxit del 1982. Los rockeros van a l'infierno amb Barón Rojo. Això és el repàs dels èxits del 1982 aquí a Hot Dance 80.

Can't take my eyes off you. És la música de Boys Town Gown i això és el que ha estat el repàs dels èxits del 1982. El 1983 el podrem començar amb l'edició 140 amb això, per exemple. Anem a escoltar una cançó que va triomfar el 1983 d'aquesta manera. I no vol sortir per antena. Això és Hot Dance 80 i això és el teu programa.

0: A l'edició del 1983 podrem escoltar això, Michael Jackson o això. O això.
1: Don't worry, I won't hurt you. I only want you.
0: O això.

Això, però, serà la propera edició del Hot Dance 80, la que serà la 140 ja. Ja l'encetarem els èxits del 1983.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: I Cat Party Sant Joan.